0: Jam School. Itu?
1: Hey, Fonzie.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Yeah.

0: Radio Horta. Sunset.love.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Junts.
1: No.
0: Mònica,
1: Mònica, no.
0: Vull saber-ho, vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
0: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: No, home. Què penses que em passa?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Un, dos...

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabrón!
3: Sí, cansa molt.
4: Grabando.
3: Perdó.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8. És dimarts, 13 d'octubre, tornem a la rutina després dels actes de la Festa Nacional, que enguany ha estat molt marcada per l'ambient preelectoral. I pendents avui també a l'agenda de la visita dels Reis a Ceuta. Serà la primera que farà Felip VI a la ciutat autònoma, encara en plena crisi per l'entrada massiva de l'estiu. Aquí a les Illes, avui a l'informatiu matí, vos explicam que les presons de l'arxipèlag es troben tensades, segons denuncien els funcionaris. Jesús Casado, representant del sindicat CSI, diu que el centre penitenciari de Palma es troba en un 30% per damunt de la seva capacitat.
2: Nos encontramos con muchos más puestos y muchas más funciones que cuando la prisión se abrió y cuando la plantilla se diseñó, y un número de internos muy por encima de lo que sería ideal. Ahora mismo estamos en 1.300 internos.
1: Institucions penitenciàries admet que en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15%. A la crònica judicial, el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a llei de nets. Cristina Boussà, bon dia.
3: Bon dia. No podran votar en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre perquè els magistrats consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot.
1: I també, en la mirada posada el 29N. Els partits tenen fins divendres per presentar coalicions, atents, per tant, sobretot als moviments a l'esquerra del PSOE, on hi ha hagut dues novetats importants.
3: El Front Ampli ha confirmat finalment que designa l'exbalassa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Hores abans, Esquerra Republicana i Podem havien confirmat que la formació morada no es presentarà a Catalunya i que tots dos partits es donaran suport mutu.
1: Per cert, que avui a les 8:30 l'informació formatiu matí parlarem amb Joana Manresa, que és presidenta de la patronal del comerç AFEDECO, perquè aquesta associació, juntament amb la CAEP, han posat una campanya en marxa titulada El comerç de proximitat se mou, se mou. Parlarem d'aquesta qüestió i d'altres relacionades amb el comerç, com dèiem, d'aquí mitja hora. Abans, però, vos explicarem que aquesta matinada hi ha hagut un accident greu a Eivissa.
3: Un home de 33 anys ha estat traslladat a l'Hospital Can Misses amb ferides greus després de xocar contra un altre cotxe a Santa Eulària del Riu. En el sinistre també ha resultat ferida de caràcter lleu una dona de 29 anys.
1: I allà, a Eivissa, amb la festa de la discoteca DC10, es posa punt final al cap de setmana de tancaments a l'illa i conclou la temporada. El sector hoteler eivissenc també comença ja progressivament a baixar la barrera després d'una temporada positiva per al sector. Així ho diu Santiago García, que és gerent de la Federació Hotelera de les Pitiüses.
4: La despesa dels turistes ha pujat una mica, per tant, ens hem mantingut estables amb ocupació, però amb més despesa. I després, l'any que ve, sí que és veritat que Setmana Santa ve a principis de març. I, bueno, veurem quan s'animen a obrir tan pronta.
1: I avui, pendents de la mà, perquè Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mes.
3: La recerca va començar diumenge amb un helicòpter i un avió que sobrevolà les aigües del

0: sud de l'arxipèlag sense resultats. Això quan aquesta matinada s'ha rescatat una altra embarcació amb 19 persones a bord al sud de Formentera.
1: I la notícia curiosa d'aquest cap de setmana llarg ens ha arribat des de Costitx, perquè aquest cap de setmana han trobat la Mare de Déu a Sencelles. L'havien robada fa 4 mesos a la capella que la custodiava al carrer Major del poble. No se sap qui l'ha tornada ni tampoc qui la va robar. I en els esports, el Mallorca tanca la novena jornada de Lliga a la quarta posició. Miqui Tous, bon dia.
2: Bon dia. Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa, i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Hem arribat a les 9, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. Els funcionaris de presons denuncien que els centres penitenciaris de l'arxipèlag es troben tensats. De fet, en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15% en 4 anys fins a arribar als gairebé 1.680 interns.
1: El centre de Palma és el més massificat, perquè vos ne faceu una idea, es troba un 30% per damunt de la seva capacitat. Jesús Casado, delegat del CESIF a les Illes, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos es registren més incidents.
2: Que hi ha altres mòduls que estan molt sobreocupats, per encima de 130 places. Esos módulos al final se convierten en una bomba de relojería porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
0: I a les 10 comença el ple del Parlament, avui marcat per la política d'habitatge. Està previst que l'oposició demani per l'especulació, les legalitzacions i les mesures adoptades a Eivissa i Formentera. Tot això quan un poc abans, a les 9:30, està previst un desnonament a Palma. Connectam en directe amb Toni Escanelles, que és a la barriada de Sant Oliva. Toni, bon dia, que en sabem?
3: Bon dia. El que hi ha, sobretot, és molta expectació també de mitjans de comunicació, perquè, evidentment, és un tema que aixeca molta polseguera, i això, el que hi ha, sobretot, són mitjans. Encara no ha arribat ningú, ni de la plataforma, ni cap membre de la policia, tampoc. El que sí que hem pogut parlar amb alguns veïnats de la zona, que el que ens han explicat és que és una família que ell fa feina, però que sembla que és un procés que ja ve de llarg, i que en principi podria venir per un impagament. Són alguns dels pocs detalls que hem pogut saber, i més pel que ens expliquen els veïnats, que no per cap via oficial. Per tant, restant pendents ara mateix a les 9, està previst que comencin a arribar els membres de la plataforma, tot d'una que tinguem alguna novetat, demanarem pas.
0: I avui també estan pendents d'un fet que serà històric. Els reis Felip VI i Letícia visiten Ceuta, que encara està en crisi, i ho fan gairebé 2 dècades després de la que feren Joan Carles I i la reina Sofia.
1: Els monarques presidiran un homenatge a les persones migrants que varen morir en l'entrada del passat 30 i 31 de juliol i visitaran un centre educatiu al vespre, faran nit a Ceuta i serà la primera vegada que un rei d'Espanya hi dormi d'ençà d'Alfons XIII, que era repadrida. Felip VI, demà els monarques viatjaran cap a Melilla.
0: I el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a llei de nets. Consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot i, per tant, les 163.000 persones que s'hi van acollir no podran acudir a les urnes. D'altra banda, aquí a les Illes, la CAEB i Fedeco posen en marxa una nova campanya per atreure el resident al comerç de proximitat després que el turisme hagi deixat de ser el client majoritari per molts establiments.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, la presidenta d'Afedeco, Joana Manresa, ha explicat que les vendes han caigut entre un 10 i un 15% respecte l'any passat, malgrat l'increment de visitants. Per això llancen ara la campanya El comerç de proximitat se mou, se mou.
4: Ens hem de centrar molt, que hem de mimar molt a la gent que viu aquí, en el client resident, perquè en el final és veure que tenim moltes entrades turístiques que ens ajuden molt a vendre, sobretot a determinades tendes o determinats llocs de silla, però en el final el que ens fa mantenir-nos durant tot l'any és el client resident, és el que ens compra 365 dies.
0: Pel que fa al temps, hem començat el dia amb un cel pràcticament destapat a totes les illes, però a partir del migdia es preveu més inestabilitat i que el cel es tapi de núvols. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
5: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petó.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Yo solo quiero pegar en la radio.

0: Bon dia. Finalment s'ha suspès el desnonament que estava previst avui a Son Oliva, a Palma, d'una família amb menors a càrrec. Anem directament ja fins allà per conèixer els detalls. Què és el que ha passat, Toni Escanellas? Bon dia, conta'ns.
1: Bon dia, idò. Conto bé, des. Finalment no s'ha produït aquest desnonament. A les 9:30, de fet, ho esperava la gent, hi havia membres de la plataforma, i ha estat en aquell moment en què els han anunciat per telèfon que tot s'havia paralitzat, que de fet la família no era a la casa perquè es trobava als jutjats signant les ordres corresponents per aturar-ho tot plegat. En principi s'han estimat el que havia portat la plataforma, els advocats de la plataforma, dient, ens ho deia també en just al davant d'aquest portal del carrer de Son Oliva, de Palma, Joan Segura, que és el portaveu substitut de la plataforma antidesnonaments, explicava que possiblement es podria tractar d'un gran tenidor encobert. El podem escoltar.
2: El desnonament s'adona arrel d'un impagament per culpa d'un acomiadament que, clar, l'indemnització de l'acomiadament va arribar, com que era judicial, va arribar després del temps de pagar. Per tant, el contracte queda rescindit. L'empresa se presenta com a petita tenidora. Clar, de fet, presenta un certificat que diu que no té cap habitatge segons el registre de la propietat. Si no té cap habitatge, com lloga un habitatge? Com es contracta diu habitatge?
1: El que esperen és que ara, amb aquesta nova mesura per part dels jutjats, es pugui tenir en compte també aquest nou decret, aquest part del decret Mari Carmen, que podria prorrogar aquesta estada d'aquestes persones a la seva casa.
0: Gràcies, Toni, en directe per aquesta informació, aquest desnonament que finalment ha quedat suspès per aquests motius que ens explicava el nostre company. Aquesta hora, per ser a les 10, arranca també el ple del Parlament, que estarà precisament molt marcat per la política d'habitatge. Està previst que l'oposició demani per especulació, per legalitzacions i també per les mesures adoptades a Formentera i a Eivissa concretament. Tot això serà de portes endins. Mentrestant, ara, al carrer, els treballadors de l'educació concertada a les Balears protesten davant el Parlament per demanar el 2% del sou pendent de 2020, quan en plena crisi per la pandèmia va ser congelat pel govern progressista. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, ja ho escolteu. Una trentena de persones protesten ara mateix per denunciar l'incompliment dels acords signats per la Conselleria d'Educació i ratificats pel Consell de Govern. El crit de mentiders, vera on estàs, o traïció. Els treballadors i els representants del sindicat USO demanen que es pagui allò acordat. Davant aquesta situació, el sindicat ha recollit unes 3.000 reclamacions individuals de quantitats. Critiquen que s'hagi abonat el 0,9% de 2021, però no aquest 2% de 2020 als treballadors de l'ensenyament concertat i al sector públic instrumental, que han quedat a fora i que només s'hagi contemplat els funcionaris.
0: Gràcies, Laura Marcos, en directe des de les portes del Parlament. És el so que ens arriba. També un apunt més en aquest cas de la plana laboral, perquè ja coneixem el calendari per l'any que ve. El butlletí oficial de l'Estat l'ha publicat i en el cas de les Balears inclou el tradicional pont de 5 dies per Setmana Santa, acabades de Dijous Sant, que l'any que ve cau en el 25 de març, fins dilluns de Pasqua, que serà dia 29 de març. En total hi haurà 12 festius estatals, 9 seran comuns a territori espanyol, i la resta seran triats per aquí, per les Balears, que seran en aquest cas el 1 de març i a més d'aquest dijous i dilluns sant, que com dic, s'han afegit al calendari per part de les Illes. I així arribem a les 10:04, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: estar. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: estrena.
1: Ja, això no es pot fer.
2: No, tu no estrena.
3: Sí, Maria, Maria també. Maria,
1: no, no, no, no. Això no, això no, això no.
3: I Maria de la ciutat, i tu te creus que m'ho fa
2: perquè t'ho fa. Perdona, però seguim una cançó. Una cançó.
0: Mira, Maria,
4: Maria,
0: Maria,
4: Maria,
0: Maria,
4: Maria,
0: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,

primavera. Us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre. I la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres. I tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De sa

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: a Madrid, que va morir a l'hospital sense poder tornar a casa. El Partit Socialista, en boca del portaveu Iago Negueruela, ho ha demanat, però davant la manca de consens dels grups parlamentaris, el president de la cambra, Gabriel Lecent, ho ha rebutjat. Aquesta ha estat la seqüència.
1: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
2: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
3: Lo pertinent seria que demanases per en els grups, en el grup parlamentari de Més per Mallorca, ningú mos ha demanat esperar, en qualsevol cas, donant suport.
4: Bé, soc el portaveu suplent, però segur que al senyor García no li importa que digui que estem a favor.
5: Nosotros nos oponemos porque no vamos a entrar en las performances absurdas de la izquierda.
6: És evident que no hi ha unanimitat i, per tant, no se farà aquest minut de silenci.
0: No s'ha convocat de manera oficial, però el grup socialista ha aprofitat una pregunta per fer-ho.
2: Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del grup socialista. Tiene la palabra.
7: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
0: Tots els diputats de l'esquerra s'han aixecat i han guardat el minut de silenci, mentre que els de les dretes, així com els consellers presents, han quedat els seus seients també en silenci.
8: I mentre està més enllà de la plana política, un jutge ha aturat avui in extremis el desnonament d'una família amb menors a càrrec al barri de Son Oliva de Palma. El desnonament es va decretar per l'impagament del lloguer després que un dels progenitors perdés la feina.
0: És tot desnonament Mallorca denuncia la manca de mediació, també d'alternatives d'habitatge per part del govern, ja que el govern de l'Estat posa a disposició uns fons per dur-ho a terme. En tot cas, reclama que la suspensió es mantingui en virtut del decret Mari Carmen aprovat per l'Estat. Asseguren que és una mesura pal·liativa que valoren com a bona, però que en cap cas afirmen no canvia la dinàmica del sistema immobiliari i també judicial. Escoltam el portaveu substitut de la PA, Joan Segura.
9: El Real Decret afecta a que se puguin suspendre més desnonaments. Ara bé, el Real Decret afectarà que se puguin prorrogar molt de contractes durant un any, més dos, i diferents solucions. Però el Real Decret no suposa aturar la dinàmica del negoci immobiliari que seguirà duent, que molta gent se vegi sotmesa a procediments de desauci, a jutges arbitraris, a maniobres dels desnonadors per intentar desnonar.
8: I més qüestions. La CAI i Fedeco posen en marxa una nova campanya per atreure el resident al comerç de proximitat després que el turisme, expliquen, hagi deixat de ser el client majoritari per a molts establiments. Ho ha explicat la presidenta de Fedeco, Joana Manresa, a una entrevista a l'Informatiu Matí.
0: Les vendes als comerços de proximitat, tot i l'increment constant del nombre de visitants, han anat a la baixa. Calculen que entre un 10 i un 15% respecte a l'any passat. El turisme, per tant, ha deixat de ser el salvavides per al teixit comercial de l'illa.
10: Sí que hi ha hagut molt de turisme, sí que hi ha hagut molt de gent caminant per tots els carrers, és a dir, poden dir que han tingut un èxit turístic, però això no sempre queda reflexat en el que se compra en el comerç de proximitat. Els dobbers les han gastat igual amb altres coses i no han anat directament a el que és el comerç de proximitat.
8: Precisament el Consell de Mallorca ha aprovat la convocatòria de subvencions Bons Mallorca per fer costat al comerç i el producte de proximitat és una línia d'ajudes dotada amb 800.000 euros destinada a compensar els costos derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert durant 15 dies hàbils. Les 11:04, tornem amb més notícies a les 12.
11: Més informació a ib3notícies.com.
12: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Sensei.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Els aeroports de les Balears superen els 40 milions de passatgers fins al setembre. En els primers 9 mesos de l'any, les tres terminals de la comunitat han superat aquest llindar després de registrar un 2,8% més d'usuaris, és a dir, pràcticament 950.000 passatgers més que el mateix període de 2025. Són les dades que acaba de publicar Aena en la seva estadística mensual.

0: l'oposició al ple del Parlament, la diputada socialista Mercedes Garrido ha criticat que la legalització d'habitatges en sòl rústic no ha estat positiva, diu, pels residents de les illes. Segons assegura, la mesura només ha beneficiat aquelles persones que tenen una segona residència a l'arxipèlag.
1: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat avui que la mesura ha servit per donar, diu, seguretat jurídica als propietaris d'aquests habitatges que es trobaven, assegura també, en un llimp, i ha criticat la política del Partit Socialista. Escoltant la diputada Garrido, després el conseller Mateo.
2: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
3: Y permítame una reflexión. Resulta difícil aceptar determinar lecciones de quienes denuncian la presencia de compradores extranjeros cuando a la hora de la verdad nunca han tenido el más mínimo inconveniente de participar de operaciones inmobiliarias con esos mismos compradores. Entre otros ejemplos, ¿acaso era para gente aquí la sede del PSOE que ustedes vendieron a un ciudadano alemán?
1: El PSIC també ha criticat que el govern de Marga Provenç fomenti, diuen, la construcció dels habitatges de luxe a l'illa d'Eivissa sense prendre mesures a la crisi residencial.
0: Bé, tot això en una sessió en la qual no hi ha hagut consens per celebrar un minut de silenci en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de Madrid i que va morir a l'hospital abans de poder tornar a casa. Els socialistes, però, han aprofitat una pregunta per fer-ho.
4: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
5: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
6: Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
7: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per Mari Carmen.
0: I tots els diputats d'Esquerra han guardat aquest minut de silenci dempeus, els de dretes, també els consellers presents han quedat seguts als seus escons. Per ser un apunt més d'aquesta crònica parlamentària avui intensa, perquè Marga Provenç ha proposat celebrar el debat de política general de la comunitat, que serà al darrer de la legislatura d'aquí just una setmana, el dia 20 d'octubre, el dimarts 20 d'octubre, segons la petició que ha registrat avui. I un apunt més per actualitzar l'arribada d'embarcacions amb persones migrants aquí a les Balears, perquè des de la mitjanit s'ha rescatat 64 persones en 4 barques diferents.
1: Dues d'elles a Formentera, una a la mà, al sud de l'illa, amb 19 persones, i una altra amb altres 13 persones que han estat interceptades a terra a la zona del Pilar de la Mola. També s'han interceptat aquesta matinada, aquesta nit, altres 13 persones al port de Marina Botafoc a Eivissa, i una quarta embarcació ha estat localitzada a 2 milles del sud de Cabrera, amb altres 19 persones. Totes rescatades són d'origen magrebí.
0: Les 12 i 4 minuts, actualitzem i tornem amb més notícies quan sigui la 1.
8: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: ellas.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. La crisi per l'habitatge torna a enfrontar el govern amb l'oposició al ple del Parlament. La diputada socialista Mercedes Garrido ha criticat que la legalització d'habitatges en sòl rústic, l'amnistia, no ha estat positiva per als residents de les Illes. I és que, segons considera, és una mesura que només ha beneficiat aquelles persones que tenien una segona residència a l'arxipèlag.
3: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat que la mesura ha servit per donar seguretat jurídica als propietaris d'aquests habitatges que es trobaven en uns llimbs i ha criticat la política del Partit Socialista. Són la diputada Garrido i el conseller Mateo.
4: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
5: Y permítame una reflexión. Resulta difícil aceptar determinar lecciones de quienes denuncian la presencia de compradores extranjeros cuando a la hora de la verdad nunca han tenido el más mínimo inconveniente de participar de operaciones inmobiliarias con esos mismos compradores. Entre otros ejemplos, ¿acaso era para gente aquí la

0: parlamentària. I més qüestions. Avui arrenca la campanya d'atenció als treballadors fixos descontinus de les illes després de la temporada turística. Com a novetat, enguany es podrà consultar en temps real la disponibilitat de cites del SOIP. L'objectiu és facilitar l'accés al servei i agilitzar-ne els tràmits als ciutadans.
1: La data límit per demanar cites el 31 de gener de l'any que ve. El SOIP ha reforçat la plantilla amb 56 treballadors addicionals per fer front al volum de feina durant la campanya. La directora de l'entitat, Maria Luján Olivera, ha explicat que el nou sistema consta de 4 passes.
2: En primer lugar, los ciudadanos deben introducir su código postal. A continuación, eligen un trámite y un subtrámite que deseen realizar, lo que permite que la gestión sea mucho más personalizada. Una vez introducidos estos dos parámetros, el usuario va a elegir una fecha y una hora para la cita, que puede ser presencial o telefónica. Y por último, recibirá una confirmación de la cita por teléfono o por email.
0: I sense deixar la crònica laboral, els sindicats majoritaris reclamen que el salari mínim interprofessional s'incrementi l'any que ve un 7% fins a situar-lo per damunt dels 1.500 euros a 12 pagues. És la petició que UGT i Comissions Obreres traslladaran ara al govern espanyol per revalorar el salari més baix de tots els que es preveuen legalment a l'Estat. Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
3: Creemos que la subida del SMI del año 27, teniendo en cuenta el desfase que hay entre la subida del mes de febrero de este año y el IPC, estamos hablando de un desfase de en torno al 2%, por tanto, nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% para el año 27.
0: I un darrer punt, perquè els aeroports de les Balears han superat els 40 milions de passatgers al setembre. En els primers 9 mesos de l'any, les 3 terminals principals de la comunitat, una per illa, han superat aquest llindar després de registrar un 2,4% més d'usuaris. Són pràcticament 950.000 passatgers més que el mateix període de l'any 2025, segons les dades que ha publicat AENA. I amb aquest apunt arribem a la 1:04. Actualitzem totes les notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: por ti casi dejo el...
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
2: Bon dia, són les dues. Suspès in extremis, un altre desnonament d'una família vulnerable a Palma amb tres menors a càrrec, mentre el Parlament els llançaments, que sí s'han produït els darrers anys, han estat al centre de la discussió política i els retrets entre el govern i l'oposició. Ha estat en un ple marcat per aquesta crisi i que ja començava amb polèmica al principi del matí pel veto de Vox a fer un minut de silenci per Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va morir la setmana passada a Madrid després d'esdevenir tot un símbol en la lluita per l'habitatge accessible. Així tot, la cambra, de manera improvisada, ha guardat aquest minut de silenci en un gest que ha secundat només l'esquerra. En uns minuts ampliem aquesta crònica política que marca l'actualitat un dia més. Avui és dimarts 13 d'octubre. Avançam altres titulars del dia amb Olivia Navarro i Laura Marcos. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: El debat de política general serà la setmana que ve.
3: Marga Proens ha convocat pel dimarts pròxim la primera jornada d'aquesta cita política anual, la darrera de la legislatura que arrencarà amb el discurs de la presidenta. Se va aprovar divendres en Consell de Govern, però la petició del debat s'ha fet avui matí al Parlament. Dimecres 21 serà el torn dels grups parlamentaris.
2: Presons saturades.
5: En 4 anys el nombre de reclusos a les Balears ha augmentat un 15%. La presó de Palma és la més massificada, amb un 30% més de la seva capacitat. Hi ha més interns i, per tant, més conflictivitat, avisen els funcionaris, a més de més trastorns mentals.
2: Un 7%.
3: És l'augment del salari mínim interprofessional que...

0: partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, els transportistes lamenten que des del març han hagut d'incrementar els preus de venda als clients un 20%. Carmen Cires, bon dia.
1: Bon dia. Els transportistes lamenten també una nova pujada en el preu del transport als vaixells, que des del març acumula un 20% a l'increment del cost. També una situació de màxima incertesa per al sector. A la pujada de preus, expliquen, s'afegeix que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix Eivissa.
0: Ciutadella va rebutjar subministrar aigua desalinitzada a Maó aquest estiu. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Davant la manca d'aigua potable que pateix el municipi, l'Ajuntament de Maó va sol·licitar aquest agost disposar del sobrant d'aigua tractada a la planta de Ponent. La petició era d'entre 200 i 300 metres cúbics diaris. En la seva resposta, Ciutadella, però, sosté que no disposa d'excedent d'aigua desalinitzada per subministrar d'altres municipis.
0: A Mallorca, l'Ajuntament de Sa Pobla limita a 20 bosses anuals el rebuig que cada veí podrà dur al punt verd. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. També cobrarà 2 euros per cada bossa extra. És una de les noves mesures que s'implementaran a partir del mes que ve a la deixalleria municipal, on també es limitaran els enderrocs que s'hauran d'entregar dins saques autoritzades per l'Ajuntament, que valdran entre 1,50 euros.
0: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia.
0: El Mallorca descansa avui i serà demà quan començarà a preparar la pròxima jornada.
4: Els vermells, que han tancat la novena jornada de Lliga a la quarta posició amb 17 punts després de la victòria contra Las Palmas, encetaran demà la preparació del partit contra l'Eibar, que es jugarà a Ipurua dissabte.
5: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Un placer estar aquí con ustedes.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Que se llama el blues del autobús.

0: Són les 3, moment per actualitzar els titulars més destacats aquest dimarts 13 d'octubre, una jornada marcada de nou per la problemàtica de l'habitatge, perquè avui una altra vegada s'ha suspès un altre llançament d'una família vulnerable a Palma. Mentrestant, al Parlament, els desnonaments han estat al centre de la discussió política. Oliver Navarro, bon dia.
1: Bon dia, sí. Ha estat en un ple marcat pels retrets per aquesta crisi i que, de fet, ja començava a primera hora en polèmica pel veto de Vox a fer un minut de silenci per Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va morir la setmana passada a Madrid després d'esdevenir un símbol en la lluita per l'habitatge accessible. Així tot, la cambra, de manera, això sí, improvisada, ha aconseguit guardar un minut de silenci en un gest que ha secundat només l'Esquerra.
2: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
3: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
4: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
0: Tot això quan hem sabut que el debat de política general serà la setmana que ve.
1: Sí, perquè Marga Provenç ha convocat per dimarts la primera jornada d'aquesta cita política anual, que serà la darrera de la legislatura i que arrencarà amb el discurs de la presidenta. Es va aprovar divendres en Consell de Govern, però la petició de debat s'ha registrat avui matí al Parlament. Dimecres 21 serà ja el torn dels diferents grups parlamentaris.
0: I avui a B3 Ràdio hem parlat de presons saturades.
1: En 4 anys, el nombre de reclusos a les Balears ha augmentat un 15%. La presó de Palma és la més massificada, amb un 30% més de la seva capacitat. Hi ha més interns i, per tant, més conflictivitat, segons avisen els funcionaris. També més trastorns mentals. Jesús Casado, delegat del CESIF a les Balears.
5: Hi ha altres mòduls que están muy sobreocupados, por encima de 130 plazas. Esos módulos, al final, se convierten en una bomba de relojería, porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
0: Els sindicats proposen augmentar el salari mínim un 7% l'any que ve.
1: Així se situaria en 1.307 euros a 14 pagues. Són 86 euros mensuals més cara. Treball, en tot cas, ja encarregat.

0: porque estamos ya muy, muy, muy colgadas muchas y esto es la puntilla que te faltaba.
1: I els Reis ja són a Ceuta.
2: Bany de masses de Felip VI de Letícia a la ciutat autònoma que rep la visita d'uns monarques per primera vegada en 20 anys. I ho fan dos mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc, un fet que han retret alguns dels assistents.
3: Es un hecho histórico.
4: La verdad que sí.
3: Pero los Reyes estábamos deseando que llegaran, que vinieran a Ceuta. Un poquito tarde, pero bueno.
4: Aquí estamos para recibirlo, da igual. Lo importante es que vienen y que es un reconocimiento de que Ceuta es española.
1: I el Papa Lleó XIV ingressa a l'hospital on serà operat avui capvespre.
2: És l'Hospital Universitari Agostino Gemelli de Roma, on avui serà intervengut per tractar el nòdul pulmonar que se li va detectar durant una revisió. És una patologia que ell mateix va anunciar diumenge després de la tradicional pregària de l'Àngelus. Per aquest motiu, el pontífex ha cancel·lat totes les seves audiències fins al pròxim 20 d'octubre, coincidint amb la seva hospitalització.
1: I doncs així arribem a la...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: get tangled up in me. Wow.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. Ha quedat en llibertat amb càrrecs d'un home de 28 anys detingut com a presumpte violador d'una dona de 43 a un descampat de Sant Llorenç d'Escardassà.
3: L'home va recollir en cotxe la víctima que estava sota els efectes de l'alcohol per després agredir-la sexualment prop del castell de Canamé. L'acusat hauria acompanyat posteriorment la víctima a la policia local de Son Servera. L'endemà va ser citat per la Guàrdia Civil que el va detenir. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs i ordre d'allunyament per al presumpte agressor.
2: I ja ha rebut l'alta hospitalària l'home de 33 anys que ha quedat ferit greu en un accident de trànsit a Eivissa.
3: El sinistre que ha tingut lloc aquesta matinada l'han protagonitzat dos cotxes que han fet diverses voltes de campana. Un home ja ha rebut l'alta i l'altra ferida, una dona de 28 anys, ha estat traslladada a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario amb ferides però de caràcter lleu.
2: Un jutge ha aturat in extremis el desnonament d'una família amb tres fills, un amb diagnòstic d'autisme, al barri de Son Oliva, a Palma. El desnonament es va decretar per l'impagament del lloguer després que un dels progenitors perdés la feina.
3: L'ordre de desnonament hauria estat sol·licitada per una empresa vinculada a un empresari amb altes societats i nombroses propietats, segons el mateix comunicat. Joan Segura és el portaveu substitut de l'associació Stop Desnonaments.
4: El desnonament s'adona arrel d'un impagament per culpa d'un acomiadament que, clar, l'indemnització de l'acomiadament va arribar, com que era judicial, va arribar després del temps de pagar. Per tant, el contracte queda rescindit. L'empresa se presenta com a petita tenidora. Clar, de fet, presenta un certificat que diu que no té cap habitatge segons el registre de propietat. Si no té cap habitatge, com lloga un habitatge? Com el contracte diu habitatge?
2: Mentrestant, a Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada fos desnonat.
3: José Carmelo, de 67 anys, ha començat una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi. El passat 6 d'octubre va ser desnonat de la caseta que tenia llogada en un hortal després que els propietaris no li renovassin el contracte. Assegura que no té cap alternativa on viure. Diu que no es mourà de davant l'Ajuntament i que mantindrà la vaga de fam fins a aconseguir una solució.
5: No me puedo duchar, no me alimento bien. No me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha. Pero es que me niegan hasta una ducha y he vivido toda la vida aquí. Entonces, ¿por qué este desprecio?
2: Encara a Menorca, el Parlament acorda per unanimitat reclamar una nova torre de control per a l'illa.
3: El ple del Parlament reclamarà al govern central la construcció d'una torre de control en l'aeroport de Menorca gràcies a una proposició no de llei presentada pel diputat d'Unides Podem, José María García. Durant la seva intervenció, el diputat ha remarcat els danys que pateix la instal·lació i la necessitat de modernitzar-la.
6: Volvemos de nuevo a reivindicar

0: El dia d'avui, la darrera ha estat interceptada aquest migdia a la platja de l'hotel Riu de la Mola de Formentera, amb 8 persones d'origen magrebí a bord. Aquest any han arribat a l'arxipèlag més de 6.600 persones migrants.
1: Amb aquest apunt hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.
4: Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de freqüència modulada, perdó, el 107.3 i m'ho escoltat de Telecolònia Sant Pere a través www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us saben ja dimarts, tot i que en certa manera radiofònicament començant setmana, radiofònicament parlant, està clar, la setmana la van començar ahir, però ahir era festa i, per tant, bé, anant per parts, començàvem radiofònicament parlant la setmana número 42 d'aquest any en curs i estem a dimarts, dia 13 d'octubre de 2026. Una vegada ja situats, ja sí que, perquè tot això queda enregistrat i, evidentment, sempre m'agrada així queda clar quin dia és l'enregistrament i demés, i el directe, lògicament, per suposat. En aquest cas, ahir va ser festa, festa nacional, dia 12 d'octubre, i, de fet, ara ja et puc dir també molt d'anys a totes les pilars i a totes les persones que feien festa en el dia d'ahir, per suposat també en el dia d'avui, lògicament, i tots aquests dies, si voleu, del cap de setmana, ja que no hem pogut, bé, no hem fet programa, per allò que el cap de setmana no feim programa de cap vespres. Per tant, des d'aquí donar-vos per felicitats, felicitades tots qui compligueu anys o seguir el vostre santoral, com dic en el cas d'ahir, de manera especial a totes les pilars, però en el cas d'aquests dies, sobretot a la gent que faci any sant o qualsevol cosa celebrable, evidentment, des d'aquí molt d'anys, molta salut, sobretot és molt important en aquest sentit. I bé, com dic, hi era festa nacional, per tant, lògicament no vàrem fer programa, com cada any, com qualsevol altre dia, festa nacional, autonòmica o local, que normalment, si no hi ha una cosa molt així, no fem programació en directe, evidentment així era, i per tant, com dic, per això deia que radiofònicament parlant, començàvem aquesta setmana, en el dia d'avui, així que en dimarts, un dimarts que sembla un dilluns, tot així un dimarts que ha hagut mercat, lògicament, això sí que no ha variat, i bé, també supos que amb certa gent, jo he anat ja quan estàvem ja reconant, per tant, perquè havia d'anar dos llocs concrets, si més no, però en aquest sentit, bé, supos que hi ha hagut, com dic, gent en aquest cas. Com dic sempre, tant de bo haguin pogut, haguin gastat els nostres comerços, empreses locals, sobretot, i que la cosa hagi anat bé, en aquest sentit. Més enllà d'això, que més puc dir? Que cada setmana hi ha hagut algunes propostes com a tal, que ja ho havíem parlat. Per exemple, diumenge van tenir aquest gran concert de Baba Josifà, d'aquesta banda que mallorquina, banda artenenca també en certa manera, que va néixer a Simenó, on hi forma part precisament diversos artenens, Jaume Bonet, Felip Gili, Pere Cabot, Sebastià Sant Celoni, etc. Perdó pels que m'he anat deixant, però bueno, en certa manera en aquest sentit tots aquests i altres components en una bona per aquest gran concert al Teatre Artà d'aquest diumenge 11 d'octubre que varen presentar aquest primer disc, aquest seu primer disc, i per tant en aquest sentit és d'aplaudir, de recolzar, de celebrar de tot plegat, si més no, amb aquesta, com deim sempre, de Ràdio Horta, evidentment, intentant donar suport a tots els músics, tota la gent que se dedica a aquest món, no només músics, a nivell artístic, sempre que podem, sabem, evidentment, també és una altra de les coses que sempre vol dir, tothom qui tingui propostes, que hi actuï, que hi participi, i a més, si mos ho fan arribar, prèviament, en certa entonació, evidentment nosaltres ho podem anunciar també, si poden trobar un moment també podríem fer entrevista lògicament, etc. Nosaltres oberts a totes les propostes, així que sí que, com dic sempre, com és impossible saber el 100% de tot, malauradament, ja m'agradaria, però malauradament és impossible i les hores són les que són i evidentment és impossible saber tot de tot, i preveure tot en un cert temps. Evidentment tota la col·laboració i ajuda, com sempre vos dic, és important i així guanyem les dues parts en aquest cas. I bé,
ara m'he deviat en certa manera, però he aprofitat en aquest sentit. Amb el sentit que deia que sempre molts vegades de Ràdio Municipal, evidentment, donar suport, ajuda i recolzament i visibilitat també, perquè no ho dic, en aquest cas de totes les formacions ho diré així, artístiques, en el sentit més ampli de la paraula, ja siguin musicals, de dansa, de totes les, evidentment teatre, totes les disciplines possibles, que hi hagi artenants o que la formació sigui artenant, que per sobre també el motiu encara. I per tant això, tot el que mos fosseu arribar, evidentment, benvingut és en aquest cas. En el cas de diumenge va ser Baba Josifà, un nom que segurament vos sona perquè ja havien participat aquí en algunes propostes, també ja les havien nomenat, sí que no les hem entrevistat com a tal, també sí que ho he de dir, no ha vengut bé la cosa, però evidentment portes obertes des d'aquí, lògicament, clar que sí, només faltaria, i tot el nostre màxim recolzament i suport en aquest sentit. Això és el que poden dir així una mica com per passar, també lògicament per suportar partits de futbol, de bàsquet, de vòlei, etc, com és habitual durant el cada setmana, de diversos esports o disciplines artístiques que tenim en el nostre cas d'Artac, també són moltes i diverses també en aquest sentit. I ja vos abans, que durant aquesta setmana la veritat és que vos recomanaré bastant, ja ho venia fent, si més no, però de manera més especial encara si cap, aquesta xerrada que tindré lloc aquest dijous, dia 15 d'octubre, ja sé que m'estic allargant, però en definitiva crec que és important, xerrades a nivell de prèvia, xerrades sobre el trastorn de l'espectre autista, el TEA, de l'artenenc Jaume Morell Canyelles, conegut com Jaume Escolà, que s'ha de tenir, com dic, aquest dijous dia 15 a les 20 hores amb l'organització Sobam i Som Capaços per a tots els públics amb entrada gratuïta. Per tant, més que recomanable, si hi hagués alguna paraula per damunt, evidentment empraríem aquesta. I res, això és el que vos pot dir ara així com a inici. I a poc a poc ara durant el programa d'avui anirem desglossant diverses coses que tenim preparades per tots vosaltres. També he de dir avui i demà hi ha les darreres reunions veïnals d'aquestes que fa l'Ajuntament. Divendres hi va haver la Colònia Sant Pere, que de fet se va allargar bastant, també s'ha de dir. Clar, també sí que és veritat que en realitat se fa per barris, a la Colònia se feia de manera una sola reunió per tota la Colònia. També era previsible en certa manera. I sí que he de dir que veníem bastant preparats, també, les colonies i colonieres, amb tota una sèrie, amb molt d'eix en papers, prenent a punts, altres amb una sèrie de demandes en el bon sentit, o de preguntes que fer, o de propostes, o preguntes, o coses a millorar que traslladaven a l'Ajuntament, en aquest cas el Balda com a cap visible d'aquestes reunions, però bueno, el consistori, si més no. I res, per tant, sí que és veritat que quan dic se va allargar més de l'habitual, però que, repeteix, també era previsible, ja que la colònia és una sola reunió, en el cas d'Artàs se divideix per barriades, per tant, també se podia entendre i cap problema, en cap moment se va tallar, diguem-li així, en aquest sentit. Avui hi ha crec que és el jardiner del Collet, no voldria anar malament, ara després ho repassam, i demà i a darrere, si no vaig malament també ho dic de memòria, pel veïnats del convent del pare franciscans, tota aquella barriada, com dit sempre, àmpliament dita, si més no. I així acabaran aquesta sèrie de reunions veïnals, que hi ha hagut temes comuns, altres, evidentment, particulars de cada barriada, i suposo que de tot això ja se'n faran, evidentment, els anàlisis que calguin, o se traslladaran a qui calgui, i en definitiva, bé, com dic, n'hi ha temes que surten a totes les reunions, altres que són, si més no, més particulars de, no sé, problemàtiques o coses a millorar, evidentment, de cada barriada, i coses que també s'estan fent bé, per suposat, no me faltaria. Així que res, en tot això i més, donem el surs i com dic, anem per parts aquí en aquest capvespre de la Radio Artà d'avui, que començàvem ara mateix, avui dimarts 13 d'octubre de 2026. Benvinguts, començam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació de bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Un excés de velocitat hauria causat l'accident mortal al Rally Challenge de Mallorca divendres passat.
2: És la hipòtesi que sosté la Guàrdia Civil, tot i que no descarten altres factors com deficiències a la carretera. L'accident va passar a la Serra de Tramuntana en el tram entre Lluc i Pollença, a l'altura de Mortitx. El pilot va morir mentre que la copilot continua ingressada amb fractures vertebrals.
1: I la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma autoritza la construcció de 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Son Simonet.
2: El projecte preveu, a més, 3 locals a la planta baixa, 297 places d'aparcament i 132 trasters distribuïts a les plantes subterrànies.
1: I el consistori inicia els treballs per eliminar el carril bici del carrer de Blanquerna. Es preveu que deixi d'estar operatiu a principis de desembre.
2: S'habilitarà un carril alternatiu provisional pel carrer 31 de desembre mentre es tramita l'execució del traçat definitiu. Està previst que el nou carril bici provisional entri en funcionament a principis de desembre, moment en què es procedirà a eliminar el de Blanquerna. L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat i donar resposta a les demandes dels veïnats i comerciants que demanaven eliminar el carril bici per problemes al seu pas pel carrer dels Vianants.
1: Els transportistes d'Eivissa lamenten una pujada nova en el preu del transport als vaixells i una situació de màxima incertesa pel sector. A la pujada de preus s'afegeix, expliquen, que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix l'illa.
2: El president de l'Associació de Transportistes, PIMEF, José Raya, explica que les navilleres ja han començat a aplicar una pujada del 7% que s'afegeix a les anteriors. Des del març ja sumen un increment total del 20%.
3: Te digo que cuando esto se pone así, muchas empresas van a quebrar el transporte. Esto hay estadísticas y tal, y muchas empresas van a quebrar porque estamos ya muy colgadas muchas y esto es la puntilla que te faltaba.
1: I en la plana nacional, el Congrés dels Diputats reprova però no sanciona la diputada que va mostrar un esprai de gas pebre a l'hemicicle.
2: La mesa de la Diputació Permanent ha reprovat amb els vots de PSOE i Sumar la conducta de la diputada popular Ana Belén Vázquez. Tot i això, no la suspendran perquè, com que estan dissoltes les Corts, no hi ha ple per aprovar la sanció.
1: I continuen les reaccions per la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la suspensió del vot als nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Són d'haver 160.000 persones, descendents d'exiliats espanyols que no s'inclouran al cens fins que no demostrin els registres consulars que tenen dret a acollir-se a la normativa. El PP, que acusa el govern progressista de voler alterar el cens a favor seu, s'ha mostrat satisfet amb la nova decisió judicial. La portaveu del govern de l'Estat, Elma Saïd, per la seva banda, n'ha lamentat la suspensió.
4: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
1: I els Reis continuen a aquesta hora la visita a Ceuta, la primera durant el regnat de Felip VI. Serà la primera vegada també que els monarques passin la nit a la ciutat autònoma. Demà la visita continuarà a Melilla.
2: L'agenda d'aquesta hora baixa ha començat amb una visita a una escola d'infantil i primària. Continuarà a les 6 d'aquí una hora amb un acte en record a les més de 80 persones que van morir a Ceuta els dies 30 i 31.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà omnibulat. Què passa sense mal temps? Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de pecs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens ha casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amor!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

I seguim aquí en directe en aquest cap vespres de Ràdio Hortam, quan ja són les de 7 i 23 minuts del cap vespre d'avui dia 13 d'octubre de 2026. Vos en recordam en aquest cas que l'Ajuntament ha fet incís amb l'àrea d'aportació de la colònia de Sant Pere, que se demana que no se deixin residus, en aquest cas al voltant, o sigui que se respectin els horaris i que quan està tancat que no se deixi de fora d'aquest lloc, d'aquesta àrea d'aportació de residus, el que vendria a ser en aquest cas el punt verd, per dir-ho d'alguna manera, que se diu àrea d'aportació, però perquè mos entenguem si qualcú, per lo que sigui, no ho entén del tot, en aquest sentit, i diu a partir del 13 d'octubre, és a dir, d'avui, diu l'horari serà el següent, això de l'àrea d'aportació de la colònia de Sant Pere, de dilluns a dissabte, de les 8 a les 13 i de les 15 a les 18 hores. Repeteix, de dilluns a dissabte, de les 8 a les 13 i de les 15 a les 18 hores, els diumenges tancat i els dies festius de les 9 a les 14 hores. Diu, fora d'aquest cas, el que vos intentava explicar, fora d'aquest horari, diu, està prohibit abandonar residus al voltant de les compactadores. Diu, gràcies per la vostra col·laboració. Així que, a partir d'avui, 13 d'octubre del 2026, l'horari de l'àrea d'aportació de residus de la colònia de Sant Pere, de dilluns a dissabtes, de les 8 a les 13 i de les 15 a les 18, diumenges tancat i dies festius de les 9 a les 14 hores. A no ser que en algun moment puntual s'indica el contrari, que és l'horari general a partir d'avui. Si mirem a la web de l'Ajuntament, a l'apartat de Viu a Pobles d'Imertà, a l'apartat de Colònia de Sant Pere i Urbanitzacions, s'explica, diu, el Colònia de Sant Pere i les urbanitzacions del voltant, els horaris de recollida porta a porta de les diferents fraccions, també paper, vidre, envasos, matèria orgànica, rebuig, són els mateixos que el del nucli urbà d'Artà. Diu, un pic al mes, en aquest cas a la colònia de Sant Pere, una cosa que no hi ha d'artà, però sigui la colònia, un pic al mes es recolliran porta a porta els trastos vells i les restes de poda i es permetran, com a màxim, 4 bosses de poda i 4 trastos vells per habitatge. Per concretar aquest servei, en el cas de la colònia i urbanitzacions, s'ha de telefonar a l'oficina municipal de la Bassa Sant Fasal al telèfon 971-589-293. Per tant, i bé, com ja vos hem dit, repetim que si residiu a la colònia de Sant Pere o a l'urbanització del voltants, podeu dipositar els residus domèstics, més enllà del porta a porta, que diem si ho feu porta a porta, genial, però si qualcú vol dur-ho a l'àrea d'aportació, ja sigui paper, vidre, envasos, matèria orgànica o rebuig, en el cas de l'àrea d'aportació, l'horari, en aquest cas, divent que entra a partir d'avui, es repeteix una vegada més, de dilluns a dissabte, de les 8 a les 13 hores, i de les 15 a les 18 hores, els diumenges tancat i festius, dies festius, de les 9 a les 14 hores. Aquests horaris sempre poden variar en funció de les necessitats del servei, lògicament. Per tant, bé, vos recordem que el porta a porta són les mateixes fraccions que en el cas d'Artà. L'àrea d'aportació està al final del carrer dels Geranis, cap a la dreta, diguem-ne així, si miram el mapa, tenint la mà dalt, per dir-ho d'alguna manera, del mapa, o nord-oest, si més no, si ho miram així, en aquest mapa que té publicat l'Ajuntament al seu web. perdó, en el cas del dilluns de vespre toca el paper, això tant d'Artà Coloni com en urbanitzacions. Dilluns a vespre paper, això no és que canvi, sempre t'ho record. Els dimarts a vespre hi ha vidre i envasos, majoritàriament envasos, però si qualcú vol deixar el vidre de cara al dia següent de matí, també ja ho pot fer el vespre, perquè el dimecres de matí, com vos deia, hi ha el vidre. En el cas del vidre, dimecres de matí, l'únic de matí que se pot treure, això per ciutadans. Després sí que veure que hi ha serveis, entre cometres extres, per comerços i empreses, que també són s'afegeixen serveis extres. En el cas de ciutadans és aquest, que diem per dir d'alguna manera. El dimecres de matí, com vos deia, el vidre, abans de les 8 del matí,
el vespre anterior, si més no. El dimecres vespre l'orgànica i el bolquers per separat, el paquetest, que diem de bebè, per exemple. El dijous el rebuig, això sempre si no dic el contrari del vespre. El divendres l'orgànica i el bolquers. El dissabte vespre els envasos i el diumenge vespre l'orgànica i els bolquers. Bàsicament, dilluns paper, el paper, el dilluns, m'he dit, ara volia dir així, ja. Els envasos dimarts i dissabte, el vidre o bé dimarts a vespre o bé dimecres matí com molt tard, l'orgànica dimecres, divendres i diumenge, al igual que el bolquers, que en aquest cas el bolquers han d'anar per separat, i me queda el rebuig, que seria el dijous vespre. Crec que no m'ha deixat cap fricció en aquest sentit, ara amb aquest altre ordre, més a la meva manera. Això no és canvi, vull dir que simplement és el que teòricament estàveu fent fins ara, dit teòricament, perquè suposadament ha de ser així. Des de ràdio, evidentment, vos animam a seguir reciclant, separant. Jo sé que hi ha mites, a vegades, ja ho he dit més d'una vegada, cadascú és lliure de pensar el que vulgui. Jo segueix creient i segueix apostant perquè cadascú posa el nostre, no sé si dir petit gra d'arena, petit o gran gra d'arena, i bé, intentar, com dic, pensar en positiu en aquest cas i ajudar a fer un municipi millor, perquè que anava a dir un món millor, que també, lògicament, però en aquest cas començant per un municipi millor, i perquè al final tots hi guanyem, no només el medi ambient en si, sinó també com a ciutadans a nivell de que l'Ajuntament ja no ha de pagar tant a nivell de... Perquè, clar, l'Ajuntament després això s'endú, bueno, l'empresa que s'encarrega, però al cap i a la fi l'Ajuntament s'endú, evidentment, hi ha un pertoqui fora de poble i això té un cost, evidentment. Si l'Ajuntament ha de pagar manco cost, evidentment ho ha de repercutir manco a nivell dels impostos o del que recapta dels ciutadans. Per tant, al final, si feim tot les coses molt millor, evidentment, els impostos o les taxes poden ser més baixes i, en definitiva, hi guanyen tots, no només el medi ambient, que també, per suposadíssim, en primer lloc. Per tant, medi ambient i doblers, en aquest sentit, si podem guanyar tots, crec que és fàcil de fer. Sí que és veritat que s'ha de tenir diversos cuts o separacions o com cadascú ho tingui, sí, però i t'ocupa més espai, sí, però al final, com dic, és qüestió de fer tot per un bé comú, primer de nosaltres mateixos i segon per un bé comú. Crec que al final tots hi guanyem en aquest sentit i bé, al final, com dic, tothom és lliure de creure el que vulgui, de pensar el que vulgui, de dir el que vulgui, per suposat, estem en un món de democràcia, el manco per ara, i per tant, tant de bo continuï així, i en aquest sentit, per tant, cadascú lliure, però sí que veure que vos demanam des de la Ràdio d'Horta Municipal, i això no és que m'ho hagin dit que ho demani, sinó que és una cosa meva particular en aquest cas, que segueix que portant com sempre he fet, en aquest sentit, per dir que crec que hi guanyen tots, i així ho penso, ho crec, i ho tenc comprovat, que si reciclem com toca, si després sempre hi pot haver dubtes d'això, exactament de on va. Bueno, a partir d'aquí ja és una altra història, poden tenir dubtes o no tenir dubtes, i davant el dubte deixar-ho al rebuig. Aquí després ja seria una altra qüestió, però tot el que sapiguem cert i segur, la fracció que pertoca, i si més no, si és una cosa que valgui la pena o que hagin de fer un viatge al punt verd, a l'àrea d'aportació, ja per altres coses, i tenim alguna cosa en dubte, evidentment hi ha el personal qualificat als llocs que pertoqui i que ja poden demanar amb això on, en quina fracció va i mos ajudarà i evidentment cap problema. O si tenim això, bombilles per exemple o coses que tal i ho duim al punt verd, o jo que sé, material informàtic o material que evidentment és més delicat, jo que sé, o altres electrodomèstics, bé, no ho sé, que evidentment això ja sí que s'ha de dur sí o sí, evidentment, el punt verd, en aquest cas, duent-lo ja, ja mos diuran aquí o aquí de ser, o en aquest contenidor, en aquest lloc, on no, com ho hem de fer exactament. Per tant, no hi ha dubte. Així com, per exemple, les piles també, de més, per exemple, jo que sé, ara estic parlant uns exemples que me venen al cap, però, evidentment, qualsevol cosa que poguessin tenir el dubte, evidentment, ja mos ho diran. I, si no, també avui en dia, l'ordenador Google mateix posant tal cosa, ni quina fracció va, i mos ho sol dir normalment. I
sobretot ja no parlem de l'intel·ligència, no me volia referir a l'intel·ligència artificial, però al final l'intel·ligència artificial també, al final vull dir que sí, que en aquest sentit en to positiu sí que seria recomanable, també si tenim el dubte, en altres coses sí que no ho recomano massa, però en aquest cas sí, i bé, això quan dic en el cas dels casos que tinguem un dubte de aquesta cosa que he, ara ho dic així malament i ràpid, aquesta cosa que he de tirar sobre serà malament, no sé en quina fracció va, si va en vasos, si va a rebuig, si està brut ho puc tirar aquí o ho puc tirar aquí de sa, avui en dia quan dic a través de l'ordinador o del mòbil mateix podem fer consulta, si alguna cosa un poc així més gran el mateix punt verd també mos orientaran, etc. Vull dir que al final quan dic la qüestió que no quedi, si no davant el dubte, i si és un dubte molt que no mos sàpiguen tal, el rebuig i paciència, però que no sigui la tònica general, el manco, que no sigui tot bé, tot el rebuig i tal mateix, pues que no, intentem que no sigui així. Evidentment hi ha coses que n'hi ha al rebuig i cap problema, de fet hi ha coses que sí o sí han d'anar al rebuig, que no són reciclables i per tant han d'anar al rebuig, en aquest cas per suposat. Però sí que veure que a vegades quan si vaig a fer una volta a caminar o el que sigui, me trobo que sí que hi ha llocs que el dijous, si és, per exemple, el dijous o el vespre, que sí que hi ha bastantes bosses de rebuig, evidentment podria ser que perquè hi hagués moltes coses de rebuig, cap problema, només faltaria que es collia haurà de fer la quantia que sigui, però sí que intentem, com dic, en la mesura possible, reciclar el màxim possible i separar el màxim possible. No és una obligació, per suposat, però sí que si posem tots un pot de la nostra part, crec que tots hi guanyem. I guanyem i guanyarem, tant en present com en futur.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I vos recordàvem una informació que ja van dir en el seu moment, però que crec també interessant, que aquesta informació d'interès per a les persones estrangeres residents a Artà que vulguin votar les eleccions municipals de maig de 2027. No estem parlant de les del 29 de novembre avançades, sinó les municipals de maig de 2027, és a dir, les que ja estaven previstes, diguem-ne així, en aquesta data. En el cas de per triar els regidors dels diferents ajuntaments, en el cas d'Artà, evidentment, de l'Ajuntament d'Artà. S'informava que per, en aquest cas, les persones estrangeres residents a Artà que vulguin votar, en aquest cas, a les eleccions del 23 de maig de 2027, si diu les persones nacionals d'un país de la Unió Europea no espanyoles residents a Espanya podran votar a les eleccions municipals si tenen 18 anys o més el dia de les eleccions, si estan inscrites en el padró municipal i si han manifestat la seva voluntat d'exercir el dret de vot a Espanya. El termini per manifestar aquesta voluntat per poder participar a les eleccions municipals de 2027 finalitza el 30 de desembre de 2026, en aquest cas concret d'ara. El tràmit es pot fer a través de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, el DINE, en clave o mitjançant la clau CTT, que l'oficina del cens electoral està enviant per correu les persones que compleixen determinades condicions. O també se pot fer de manera presencial a l'Ajuntament on la persona estigui empadronada. És a dir, si voleu, en aquest cas, votar a Artà i estar empadronats a Artà, evidentment, ho podeu fer l'Ajuntament o poden fer l'Ajuntament d'Artà. Diu, les persones que ja varen manifestar anteriorment la seva voluntat de votar a Espanya i continuen inscrites en el cens electoral no han de tornar a presentar una nova declaració. En tot cas, si davant el dubte, jo demanaria a l'Ajuntament per si de cas com a tal. Diu, ciutadans de països amb acord de reciprocitat. També poden sol·licitar l'inscripció en el cens electoral les persones residents a Espanya procedents dels diferents països que anomenarem. Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago. Aquests països mantenen acords, com dic, de reciprocitat amb Espanya per a les eleccions municipals. Per tant, si algú d'algun d'aquests països vol votar les eleccions locals del maig del 27, poden manifestar la seva voluntat, de fet han de manifestar, si volen que diem, la seva voluntat, i diu, en aquest cas el termini per sol·licitar l'inscripció serà del 1 de desembre de 2026 al 15 de gener de 2027. Així, en aquest cas hauran d'esperar una mica, encara no se pot fer el tràmit a hores d'ara, sinó que serà des del tot el desembre i la primera quinzena del gener, fins a Sant Antoni, bàsicament, per entendre-vos en el nostre cas. Entre els requisits, diu, cal ser major d'edat, estar inscrit en el padró municipal, disposar de corresponent autorització de residència i acreditar el període de residència legal d'Espanya establert en cada acord, que és, en aquest cas són 3 anys en el cas de Noruega i el Regne Unit i 5 anys per la resta de països que hem anomenat. La sol·licitud es podrà tramitar per internet, també la seu electrònica en línia, per correu postal o presencialment a l'Ajuntament. En el cas de l'Ajuntament d'Artà, recomana a les persones interessades que comprovin amb antelació la seva situació i facin els tràmits dins els terminis establerts per poder formar part del cens electoral de les eleccions municipals de 2027, que repeteix que les eleccions com a tal seran el 23 de maig de 2027. Els que sou residents, que diuen que sou hortolans com a tal, i sempre heu pogut votar i no heu tingut problemes, per dir-ho així, a nivell de cens electoral, en principi no hauríeu de fer res, sempre en tot cas, com recordeu, soleu rebre, o solen rebre, també m'incloc en aquest cas, aquesta carteta, no sé com dir-ho, que mos diu a tal lloc on hem de votar. Això també, en certa manera, certifica que estem en les llistes, en aquest cas, com a tal, per poder votar. I per tant, en principi, no hauríeu de fer res. Si no reboleu la carta o si ja voleu consultar sempre uns terminis, també suposo que en el seu moment ja ho recordem si puc trobar les dates exactes, suposo que ja aniríem informant, i per si voleu revisar que estigueu en el cens com a tal i així no tenir problemes a l'hora d'anar a votar, que sempre a vegades després,
el dia de les eleccions sempre hi ha qualcú que, ai, jo venc aquí, resulta que em tocava aquí de sal, resulta que no surto de les llistes perquè passa això. Sempre toca, evidentment, el personal de l'Ajuntament o personal destinat com a tal, com perquè pugui fer les comprovacions o miri on hi pugui haver el problema. I si s'escau poder-lo resoldre evidentment durant aquell mateix dia, òbviament, que és el dia de les eleccions com a tal, etc, etc. Normalment no hi solva el problema, però sempre hi pot haver casos que ja sigui perquè vos hagueu mogut de casa i no ho hagueu notificat, per motiu que sigui, ara se m'ocorre aquest, però bueno, sigui el motiu que sigui, sobretot si és el vostre cas aquest, per exemple, que he nomenat, sí que seria convenient revisar el padró en el moment que pertoqui abans de les votacions i bé, qualsevol altre cas que pugueu dubtar de... he fet aquest canvi i per tant espero que se m'inclogui ja on pertoca i oi, sí que lo seu es conditin les dates determinades, fer les comprovacions oportunes i així el dia de la votació vam mostrar quina vota anem a votar, dipositem el vot que cadascú vulgui i evidentment sense cap sorpresa de ara és que no surt de llistes, m'han de mirar, han de consultar, han de mirar per què i tot això, ja en aquest cas ja després seria o a vegades se pot resoldre, si no, si fem la comprovació prèviament sempre hi ha marge de poder sol·licitar si necessitem alguna cosa o sempre hem de comprovar que sí, que tot està correcte i que per tant cap problema. Això recordem de cara a les eleccions del maig del 27.

I com recordem al principi del programa, aquest dijous, dia 15 d'octubre, a les 20 hores teniu xerrades sobre el trastorn de l'espectre autista, el TEA, a càrrec de Jaume Mora i Canyelles, conegut com Escolar. Diu conferència a càrrec del doctor Jaume Mora i Canyelles, que va estudiar Medicina a la Facultat de Saragossa, va fer l'especialitat de Psiquiatria en la Terra, on va treballar al llarg del 15 anys. Quan va tornar a Mallorca, va crear juntament amb el doctor Joan Salvà l'Institut Balear de la Salut Mental de la Infància i de l'Adolescència, l'IPS, IBSMMIA, IPS, IPSMIA, com és així. De vegades les pronuncies de les inicials. És un ens públic referent de la salut mental dels infants menors de 18 anys a les Illes Balears. Ja han tingut en alguna ocasió alguna xerrada, bé, més d'una xerrada, realment, de Jaume Morell, aquí Jaume Morell Canyelles, en aquest cas, perquè hi ha un altre Jaume Morell que va a Sabalda, que ja també, evidentment, a vegades ha fet xerrades o conferències de presentació del llibre. En aquest cas, Jaume Morell Canyelles ha fet ja diverses xerrades al Teatre Artà, com sempre, òbviament, molt interessants, com per escoltar una i una altra i una altra i una altra vegada. Perquè com a través que dius una eminència en aquest cas a nivell de tot el tema de la salut mental i d'aquest tema que si bé veure que segurament fins fa uns anys se li donava importància però segurament no tot el que se necessitava i també sobretot en aquest cas de cara als menors que sempre si ja de per si és un tema prou important, a la vegada que delicat, i me perdoneu si em pleia alguna paraula que vos senti, això no és el meu objectiu, important a la vegada que delicat de qualsevol persona, diguem-li així, evidentment, més motiu encara quan se tracta de joves, d'infants o d'adolescents en aquest sentit. Per tant, ja han tingut alguna ocasió, o més d'una ocasió, de poder escoltar en Jaume, en aquest cas, al Teatre Artà, i en aquesta ocasió el podrem escoltar tractant sobre aquest trastorn de l'espectre autista, que també segur que mos aportarà moltes coses interessants. No sé si fins i tot desmentim mites o no, o confirmant-lo, ja veurem. En tot cas, com no tinc tampoc ara informació, evidentment, al detall del que dirà, per suposat són suposicions. En tot cas, més que recomanable, com vos deia al principi del programa, i vos ben diguem tots aquests dies, serà passat demà dijous, dia 15, a les 8 de vespre, a les 20 hores, amb organització repetes de l'Associació Cultural Sobam, que des de fa un temps organitza xerrades, propostes amb també prou interessants. De fet, crec que, si no recordo malament, la darrera xerrada que va fer Jaume Morell va ser la que va servir també com a presentació d'aquesta Associació Cultural Sobam. Ara ho estic dient de memòria, crec que era així, si no me disculpareu. I també en aquest cas en col·laboració i en coorganització de l'Associació Som Capaços, del qual en Jaume també des del primer moment hi va donar tot el suport i ajuda i col·laboració i per tant crec que també és interessant que pugui ser d'aquesta coorganització, ho diré així ara, tant de Sobam com de Som Capaços. Recordem que és una xerrada per a tots els públics, òbviament, i amb entrada gratuïta. Per tant, esperem que el Teatre Artà quedi ple, que puguem escoltar amb atenció tot el que dirà en Jaume Morell Canyelles Escolar i que tot el que ens pugui ajudar, evidentment, benvingut sigui. Possiblement coneguem algú que tingui aquest TEA o, si bé no, sempre mai està de més saber què passa o com podem tractar, amb, jo dic amb el bon sentit de la paraula, amb tot el bon màxim bon sentit, amb persona en aquest cas, jo que sé, per exemple, m'estava referint que diem a nivell d'avada professional, per professors, ara ho estic intuint jo, no sé cap on anirà la xerrada, no tenc ni, absolutament ni idea, per tant, potser ara m'estic desviant del que realment serà, però per exemple, això com s'ha d'educar, o com en el bon sentit també la qüestió de com qualsevol altra persona al final, però al final sempre, clar, tenen
unes situacions, evidentment, que no pel seu... perquè hagin volgut ells, evidentment, tenir aquest trastorn i, per tant, en el final tenen aquesta sèrie de coses que se'ls ha d'intentar ajudar i el màxim possible i, evidentment, facilitar al màxim la seva adolescència, la seva infància, el seu aprenentatge, etc., la seva vida en general, en aquest sentit. Per tant, això, sigui com sigui, cap on vagi la xerrada, totalment recomanable, i això, vos podeu ja reservar si no ho heu fet ja, que proper dijous, passat demà, dia 15 d'octubre, a les 20 hores, al Teatre Artà, xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista, té a càrrec de Jaume Mora i Canyelles Escolar, organitzat per Sobam i Som Capaços.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: la libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

I a nivell de l'octubre gran, que recordem que es du a terme durant, com diu el propi nom, durant tot el mes d'octubre, propostes per la gent gran, sobretot pensat així, tot i que també hi ha propostes per tots els públics. Aquest diumenge hi havia la proposta que ja n'hem parlat abans de Baba Josifà, que estava també inclosa, a més de la programació del teatre, també dins aquesta programació de l'octubre gran. El dijous passat, dia 8, hi havia el taller teatre, espero que anés molt bé. I després, avui, dimarts 13, hi havia dues propostes. Per una banda, Espai de Dones, Ofèlia, les formes de l'interior, a les voltes d'Anna Valdesa, per a dones i amb inscripció prèvia. Un taller d'art-teràpia, càrrec de Chris Pink, per reivindicar l'experiència de la sororitat als espais propis i cooperatius i desmuntar bloquejos. Aquest taller consta de tres sessions, dia 13, avui, que diem, dia 20 i dia 27 d'octubre. Després, a les 17 hores i mitja, a les 5 i mitja, també hi havia la proposta de conèixer la Rondalla Mallorquines, que el passat dimecres, dia 7, se va fer hartar, en aquest cas avui, a la colònia de Sant Pere, concretament al punt de lectura de la colònia de Sant Pere. Activitat per a famílies, activitat gratuïta, diu una trobada per compartir la saviesa popular a través de les rondalles de tota la vida. Persones grans del municipi donant veu en aquestes històries plenes d'imaginació i valors, oferint als infants i a les famílies una experiència intergeneracional que reforça vincles i manté viva la tradició oral. Però per demà, perquè això ja bàsicament ja s'ha dut a tema o s'està dut a tema ara mateix i per tant ja no podríem anar d'hora, demà dimecres dia 14 teniu a les 10 i mitja del matí seguir sent jo a la residència de persones majors d'Artà. Està destinat a persones majors de 65 anys, un espai per xerrar dels canvis i les pèrdues que apareixen quan la nostra autonomia canvia, per compartir allò que sentim i descobrim, i descobrir noves maneres de cuidar-nos, sentir-nos acompanyats i continuar gaudint de la vida. A càrrec de la psicòloga Andrea Castillo, que la van tenir aquí, recordem, fa un temps, i vos recomanem això demà, en aquest cas, si teniu més de 65 anys, dimecres, demà dimecres, dia 14, a les 10 i mitja del matí, seguir sent jo a la residència de persones majors d'Artà. Després, dijous, dia 15, hi ha també un interessant taller de memòria, i ho dic amb tot el bon sentit de la paraula, a les voltes d'Anna Valdesa, persona major de 60 anys en aquest cas, diu presentació del curs 2026-2027 del taller de memòria d'Artà, realitzat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que té com a objectiu principal el manteniment actiu de les funcions cognitives, com l'atenció, la concentració i el record, a través d'activitats d'agilitat mental i aprenentatge continu. Per tant, dijous, aquest taller memòria per a persones majors de 60 anys serà a les 11 i mitja del matí d'aquest proper dijous, passat demà. I com vos hem dit abans, a les 20 hores, la xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista, el Teatre Artà, entrada gratuïta, conferència a càrrec del doctor Jaume Mestre Canyelles Escolà, com ja vos hem explicat abans. Per tant, no llegiré més perquè vos he llegit abans, bàsicament. Després, per dissabte, dia 7, continuem aquesta setmana amb el taller de ball en línia a la plaça de l'Església de la Colònia Sant Pere, destinat a la població en general i activitat gratuïta, dissabte de 7 a les 18 hores. Sessió oberta a tothom per aprendre les passes bàsiques de ball en línia i posar-les en pràctica en una ballada conjunta. Una activitat senzilla i accessible, pensada per gaudir de la música i el moviment en companyia. Llavors passaríem a diumenge, dia 18, totalment recomanable, com cada any, a les 10 i mitja, la quarta cursa solidària de 4 quilòmetres, amb inici i final a la plaça Conqueridor, destinat a la població en general. Les inscripcions, 5 euros a les persones adultes i 1 euro als nins i nines. Evidentment, totalment solidari. Inscripcions a la mateixa plaça, de les 9 a les 10. Serà a benefici d'Estels del Cel. Un recorregut pensat per totes les edats i condicions físiques amb l'objectiu de caminar o córrer plegats, cadascú així com vulgui, en suport de les famílies que han viscut una pèrdua gestacional, perinatal o neonatal. Les persones majors hi tenen un espai destacat, ja sigui participant directament a la cursa o acompanyant en la seva presència i suport. Més enllà de l'esport, una jornada comunitària i solidària amb activitats paral·leles per a infants. Serà aquest diumenge, dia 18, a les 10 i mitja, la quarta cursa solidària de 4 quilòmetres a la plaça del Conqueridor. Inscripcions el mateix dia, de les 9 a les 10. La cursa, entre cometes, a les 10 i mitja.
com dic, cadascú pot anar, si vol caminant, caminant, si vol corrent, sos corrent, sos, cadascú com vulgui. Evidentment no és una cosa competitiva, si més no solidària. Serà un any més a benefici del CEL, aquesta associació col·lectiu que fa feina en aquest sentit d'aquestes pèrdues gestacionals, perinatals o neonatals, com cada any solem recordar i parlar-ne una mica. El mateix diumenge 18 completarem en aquest cas l'octubre gran a les 17 hores la llum de l'Aixa. El Teatre Artà, tots els públics, entrada gratuïta, cicle de cinema en català, activitat subvencionada per l'Institut d'Estudis Baleàrics. Llavors ja m'aniríem a la setmana vinent, dimecres 21, gimnàstica a la ment i del bon humor, a la Colònia Sant Pere, cafè records a la Valdesa, dissabte 24, posar de nit, diumenge 25, una vida en cançons, a l'Orfeu Tenen, també totalment recomanable, memòria de les papallones al Teatre Artà, cicle de cinema en català, i dimecres 28, una altra vegada a seguir Sant Jo, però en aquest cas a la Colònia de Sant Pere, el que se farà demà a Artà, que diem, en el cas de dimecres 28 serà a l'edifici de la gent gran de la Colònia de Sant Pere. Podeu contactar amb els serveis socials comunitaris bàsics a través del 971-82-95-95, www.artà.cat, el Teatre d'Artà, la taquilla i web, i les obres de teatre i cinema, informació ampliada del llibre editat en paper a la programació completa del Teatre d'Artà. I tots els apartats d'agenda de la web artà.cat.

I com vostè també a l'inici, avui continuem amb aquestes xerrades de Barriada, reunió de Barriada, que divendres passat se va dur tema la colònia Sant Pere. Anteriorment ja s'havien dut a tema les diferents barriades i llocs com a tal dels Jardins de la Vall·lesa el dimecres 30, el dijous dia 1 d'octubre a l'estació, dia 5 d'octubre al Parc del Pas del Progrés i dia 6 al Parc del Caragol, i com dic, el passat divendres dia 9 a la colònia. Ara queda avui, dia 13, d'aquí 10 minutets, a les de 9 hores, als Jardins del Collet, per tota aquesta barriada de Sos Monjos, Jardí del Collet, bé, aglutina Gran Via, sempre dient el mapa, Gran Via cap a baix, carrer Santa Margarida cap a la dreta i carrer Les Parres cap a l'esquerra, delimitat a dalt pel carrer de Rafael Blanes, aquesta entrada, diguem-li així, no sé com dir-ho, difícil de mencionar en paraules, i des del carrer Ciutat, que diem, des d'en aquest cas, des de la Corte de la Guàrdia Civil, per dir-ho d'alguna manera, cap a l'esquerra, si miram el mapa, i bé, tota aquesta zona, que si veig el mapa, està delimitada en color blau cel. I demà, dimecres, dia 14, hi haurà la darrera, les de 9 hores, a l'esplanada del convent. La reunió serà en aquest cas a l'esplanada com a tal, la d'avui als Jardins del Collet. Evidentment la de demà per tot el veïnat d'aquesta barriada del convent de manera àmplia, que serà del carrer Major cap a la dreta, per dir-ho així, carrer Pobrador cap a baix i l'avinguda Costa Llobera cap a dalt. En el cas de la dreta no hi ha límit, és a dir, fins aquí on hi hagi gent que hi habiti, que diem en aquest sentit, de la zona urbana del poble. Si veig el mapa, com dic, és molt més visible, si més no, i res, per tant, queden ja aquesta d'avui i la de demà, la d'avui al Jardí del Collet i demà a l'esplanada del convent. Vos animam a participar-hi, cadascú, si sou d'aquestes barriades.

I quan falten 5 minuts per les 7, passam a la informació meteorològica a través de balearsmedia.com. Tenim parcialment cobert, 22,3 graus centígraus, sensació tèrmica de 22 graus, màxima d'avui 27,4, les 14 i 20, la mínima 15,3 a les 7 i 8 minuts. Termòmetres avui rondejant a la baixa entre els 15 i els 27 graus. El vent ara mateix en calma, màxim ràfega d'avui fins ara 20,9 a les 13 i 27 minuts, en aquest cas a la 1 i mitja bàsicament d'avui migdia, aquests 20,9 d'avui. La màxima ràfega mensual fins ara continua del passat dia 9 d'octubre, que en aquest cas era divendres de la setmana passada, amb els 37 km per hora. És el dia que va fer més vent, en aquest cas, del que duim d'octubre de 2026, s'entén. L'humitat ara mateix en el 70, ara estava el 76, ara s'ha actualitzat el 77, per tant, més actualitzat impossible. Robada també actualitzat ara els 18,1 graus. Baròmetre 1025,6 hectopascals, tendència a la baixa. Previsió a l'índex ultraviolet 4,4, per demà 4,3, baixa aquest poquet, en tot cas dins l'escala de grau mig. Pluja d'avui 0, total mensual 8,4 litres, que bàsicament són els 4,8 del passat dia 7, i després un litre de dia 4, un altre dia 8 i un altre dia 9, i ja de manera més residual 0,2 de dia 10, 0,2 de dia 5, ara vaig a l'enrevés, i 0,2 de dia 1. Bàsicament tot això fa aquest total de 8,4 litres del codin d'octubre. I el total anual, 311,6 litres per metre quadrat. El manac sortia del sol a les 7:55, posta del sol a les 9:10, sortia la lluna a les 10:54, posta la lluna a les 20:20, a les 8:20 d'avui vespre. Lluna creixent, un 9% il·luminada, en aquest cas, en el dia d'avui.

Pel que fa a la predicció de l'EMET, el que queda d'avui dimarts, dia 13, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja. Pel que fa al vent, vent de nord en torna a 10 km per hora, així que poca cosa. Pel que fa de demà dimecres, dia 14, començaríem amb poc anul·lat amb un 0%, de matí molt anul·lat amb pluja escassa amb un 40%, cap vespre molt anul·lat amb un 5% i darreres hores núvols alts amb un 0%. Temperatures possibles entre els 17 i els 27 graus, de 7 a 27, per tant, seria la mínima, pujaria 2 graus, la màxima se mantindria. El vent seria majoritàriament de nord, entorn a 10 km per hora, excepció del final del dia de nord-oest. El dijous, dia 15, passat demà, començaria o podria començar a ser el cobert amb un 20%, i continuar o acabar la segona meitat del dijous cel anul·lat amb un 5%. Temperatures possibles 16 a 27, baixaria un grau la mínima. El vent podria continuar de nord en torn a 10 km per hora. Passaríem a divendres dia 16, començaríem amb intervals de nuvolositat amb un 10% i el podríem acabar amb poc anul·lat amb un 5%. Temperatures 15 a 27, seguiria baixant la mínima un grau més, en aquest cas, i vent de nord baixaria també en aquest cas en torn a 5 km per hora. Pel que fa al cap de setmana ja ben entrat com a tal, menys possibilitat, en aquest cas possibilitat sí de pluja, dissabte 17, intervals de nuvolositat amb pluja, 95% de possibilitat que plogui, temperatures entre 17 i 26 graus, per tant pujada de 2 graus de mínima, però baixada d'un grau de màxima, vent de nord amb 25, en ràfegues màximes de 45. Passaríem a diumenge, day 8, cobert amb pluja amb un 95% de possibilitat que plogui, igual que el dia anterior. El diumenge, tema temperatures, 13 a 24, baixada de 4 graus de mínima, si no m'equivoc, i 2 de màxima. Vent de nord-est en 30, en ràfegues màximes de 65. I per dilluns, dia de 9, cel cobert amb pluja, 80% de possibilitat que plogui, per tant, una mica manco que diumenge, però vaja, percentatge alt. Temperatures 12-20, per tant, baixant un grau de mínima i 4 a la màxima, baixada important de màxima com veiem. Per dilluns, vent de nord-est, en torn a 30, en ràfegues màximes de 65. Per tant, en resum, demà matí ja veurem si cau alguna gota, en tot cas 40% de possibilitat, i després dissabte un 95, diumenge també 95 i dilluns un 80%. A nivell de temperatura el dia més baix seria dilluns, si mostrem en aquesta setmana seria diumenge. Pel que fa a la màxima, la més alta la trobaríem tots aquests propers dies amb els 27 graus, dimecres, dijous i divendres, que se manté amb aquests 27. El tema del vent ja hem vist també, dissabte, diumenge i dilluns, que és quan pot bufar una mica més, sobretot diumenge i dilluns, en aquest cas en torn a 65 km per hora de ràfegues màximes. Així que, sobretot, bàsicament, hauríem de prestar atenció, això, dissabte, diumenge i dilluns, ja veurem de quina manera, si molt o poc, de moment bastanta possibilitat de pluja, que no vol dir el mateix que molta quantia, també sempre m'agrada.

Ha de recordar-ho. A nivell de desglossament horari, per demà al matí, en cas de que fes alguna cosa, en cas de que ho fes, podria ser entre les 12 i les 14 hores, que marca un IP, que, repeteix, com dic sempre, vol dir un inapreciable, en el sentit que no arriba ni a 0,1 o 0,2, que és a vegades el llindar que també sol marcar com a mínim. Per tant, en cas de que fes alguna cosa, podria ser entre les 12 i les 14 hores de demà, però, repeteix, que està amb un 40% de possibilitat, per tant, ja veurem si acaba fent algo o directament no. Demà actualitzarem tot això i més si cal, i tornem aquí en aquest cap després de Radio Hortà, un any deixant perquè me'n vaig cap en aquesta reunió, i que toca d'avui per, com dic, tota aquesta zona de Sos Monjos, Jardinet d'Escollet, etc, etc, etc. Així que, com sempre, acabam dient molta salut, salut i moltíssima més salut. Tornem demà, si Déu vol, amb més coses, en aquesta sintonia de Radio Hortà Municipal. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat. Adéu.

0: un home passa pel moment més difícil de la seva història recent.
1: En jaque nuestra soberanía, Ceuta desestabilizada en todos los ámbitos y al borde del abismo, los derechos de los ceutíes sensiblemente perjudicados, en definitiva una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
0: El rei Felip i la reina Letícia dormiran a Ceuta i demà visitaran Melilla.
2: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. Dia de descans avui per al Mallorca, que s'ha vist beneficiar pel resultat de la jornada. Gavi Fortes, a bon vespre.
3: Bon vespre. La victòria davant les Palmes i les derrotes de l'Eibar, el Castelló i el Burgos deixen el Mallorca quart classificat a 4 punts del líder, l'Almeria, i de l'Eibar, pròxim rival dels vermells dissabte que ve. I en futbol internacional, avui comença la segona jornada de la Champions, amb presència espanyola a les 9 del vespre, amb els partits Atlètic de Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barça i Villarreal, Nàpols.
2: I pel que fa al temps, sapiguen si aquests intervals de núvols continuaran la resta de setmana. Pedro, Roger, bon vespre.
4: Bon vespre. Doncs avui hem tingut una jornada, com ja has dit, amb un cel variable, amb molt de sol al matí, però ja a partir del cap vespre, sobretot a Mallorca, cel ben tapat i fins i tot qualque gota puntual. Mentre que la resta de les illes han continuat amb un cel molt més net. I en principi, demà, la situació serà bastant semblant. Tindran sol al llarg del matí i creixement de núvols al llarg del cap vespre, sobre tot cap a l'interior de Mallorca i també a punts d'Eivissa, no descartant també que es pugui donar qualque brusca puntual. El vent guanyarà un poc de força a Menorca, bufarà moderat de tramuntana i, per tant, l'onatge serà més intens al nord de l'illa. A recer del vent, en canvi, sí que tindrem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. I tot això

0: punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El cas de Mari Carmen Abascal ha arribat avui al Parlament de les Illes i ha causat un enfrontament entre els grups polítics. El Partit Popular i Vox s'han oposat a retre un homenatge institucional a la dona de 87 anys que va morir després de ser desnonada a Madrid. El partit d'Abascal ha qualificat la iniciativa de teatre polític, mentre que els populars han al·legat la manca d'unanimitat. Tot i això, l'esquerra ha improvisat un minut de silenci.
1: El president del Parlament, Gabriel Lecén, ha desestimat la petició del portaveu socialista Iago Negueruela de guardar un minut de silenci a l'inici del ple. Lecén ha argumentat que es tractava d'una qüestió controvertida i que no hi havia consens per modificar l'ordre del dia.
2: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
3: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
1: Tot i això, la diputada socialista Carol Marqués ha improvisat un minut de silenci durant la seva intervenció que els partits d'esquerres han secundat drets, mentre que els diputats del Partit Popular i el d'extrema dreta han continuat asseguts als seus escons.
3: Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
4: Gracias, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
0: Com sentíem, finalment sí que s'ha fet aquest minut de silenci. La crisi de l'habitatge ha centrat bona part a la sessió de control al govern amb 9 de les 17 preguntes dedicades a aquesta qüestió.
1: El PSIP i Més per Mallorca han criticat les polítiques de l'executiu de Marga Proens, mentre que populars i socialistes s'han retret mútuament els desnonaments registrats durant els seus governs. Els socialistes també han denunciat la manca d'habitatge assequible a Eivissa i la legalització d'habitatges en sòl rústic.
5: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser Alemanya.
1: El diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha reclamat al govern de Marga Proens que posi un topall als lloguers per posar fi a l'especulació.
6: Perquè els mallorquins estem farts de no arribar a final de mes. I això passa perquè Marga Proens no vol que arribem a final de mes. Els mallorquins estem farts de pujades de 600, 700 o 800 euros del lloguer. I això passa perquè Marga Proens se nega a topar els preus del lloguer. Els mallorquins estem farts d'haver de partir del nostre pis, del nostre barri o del nostre poble perquè Marga Proens se nega a topar els preus del lloguer.
1: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha qualificat de fracàs la gestió en matèria d'habitatge durant el govern del pacte i ha defensat el pla de xoc de l'actual executiu amb mesures com aquestes.
7: Ha sido este govern quien ha puesto como requisito para acceder a una vivienda de protección o de precio limitado la exigencia de un mínimo de 5 años de residencia. Figuras que son permanentes y que, por lo tanto, evita que se pueda especular con ellas. Además, destinada a domicilio habitual. Evitamos también la especulación con las ayudas de 10.000 euros a la primera compra de la primera vivienda, que también tiene como requisito que sea para vivienda habitual. I otra casuística que evita la especulación, el programa Lloguer Segur.
0: I una altra qüestió que també ha arribat al ple del Parlament ha estat la vaga general convocada per dia 11 de novembre.
1: Ha estat en relació amb una pregunta que el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha fet a la consellera de Treball, Catalina Cabré. Rodríguez ha aprofitat el seu torn de paraula per criticar els sindicats que han convocat l'aturada.
8: Y ahora tienen la cara dura de convocar una huelga general contra la oposición intentando alterar la alternancia democrática. Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho la UGT por la vivienda? Tenían su antigua sede en Chueca, ahora deshabitada, porque tiene una torre ahí en la Avenida América que lo flipas, gracias a los impuestos de todos los ciudadanos.
1: La consellera Cabré ha dit que la vaga està convocada per protestar contra l'elevat preu de l'habitatge i ha defensat que el govern de Proens ha pres mesures per solucionar la crisi de l'habitatge. També ha destacat que les Balears va ser la comunitat on més pujaren els salaris l'any passat.
9: Un 5,6% de subida salarial en frente del 3,5% del govern d'Espanya. Por otra parte, somos una comunidad donde los salarios han subido por encima de la inflación. Es decir, en Baleares el salario ha subido más que el coste de la vida.
0: Durant el ple del Parlament s'ha sabut que el debat de política general al darrer d'aquesta legislatura serà just d'aquí una setmana, dimarts que ve. La sol·licitud s'ha registrat avui a la Cambra Autonòmica per sorpresa, ja que la resta de partits que hauran de preparar-se la rèplica al balanç que faci Marga Proens d'aquests

0: 4 anys no n'estaven assabentats. De fet, la notícia s'ha anunciat sense la presència de la presidenta a la cambra, ja que Proens és de viatge a Brussel·les, on demà es reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per la transició neta. A Brussel·les hi ha l'enviada especial d'IB3, Maria Eugènia Quegles. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Serà precisament a Brussel·les on la presidenta donarà les primeres explicacions del motiu perquè s'ha triat aquesta data per fer el darrer debat de política general de la legislatura.
1: Sí, avui la presidenta arriba aquí a la seu de la majoria d'institucions europees, però no té agenda pública fins demà, moment en el qual els mitjans podran demanar el per què s'ha triat el dimarts que ve. Tot i que amb una precampanya electoral ja activa pels comicis generals quedava poc marge per poder celebrar aquest debat que hauria de ser de termòmetre per saber quin és l'estat de la comunitat i no es vegi la temperatura més alterada de compte per les eleccions al Congrés i al Senat, que al cap i a la fi han de triar qui ha de ser el llogater de la Moncloa els propers 4 anys. En tot cas, però, si miram quan es va celebrar els altres 2 anys, el 1 d'octubre i el 8 d'aquest mateix mes, no hi havia altra data possible de la setmana que ve, ja que aquesta primera quinzena d'octubre hi havia moltes coses agendades per la presidenta.
0: De fet, Maria Eugènia, demà la presidenta té agenda formal i informal.
1: Sí, per ventura, ara mateix, perquè a Brussel·les tot pot canviar en 5 minuts. El més rellevant és la reunió que té les 10 i mitja amb la vicepresidenta de la Comissió per a la Transició Neta, Justa i Competitiva, l'espanyola Teresa Rivera. Dins la carpeta de peticions balears n'hi ha una ja històrica, que la Comissió Europea flexibilitzi la regla de mínimis per als territoris insulars com les Balears, que no són ultraperifèriques, com les Canàries, per exemple, perquè les empreses balears puguin competir amb igual de condicions que les continentals. Europa és massa rígida, troba el govern balear, amb aquestes regles que fan que els costos insulars acabin ofegant de qualque manera les possibilitats de jugar al gran mercat europeu per les empreses de les Illes Balears. Si hi hagués un avanç en aquest sentit, Proens ho utilitzaria, supòs, en el debat de dimarts i dimecres que ve. A més, la presidenta del govern participarà en el debat del Pacte per a la Mediterrània i el de la resiliència hídrica. Dues qüestions capdals per a la directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis, que és responsable de tota la política exterior de l'executiu.
2: Aquests dos àmbits són fonamentals per les nostres illes, per el nostre territori, tant per la nostra situació geogràfica dins el Mediterrani com pels reptes vinculats a la disponibilitat d'aigua, emergències climàtiques, ara que està ja aquest canvi climàtic ja és efectiu, ben que de cada any el canvi climàtic és més fort, més calors i més tormentes, també en la sostenibilitat i en la cooperació mediterrània.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des de Brussel·les.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Augmenta el nombre de persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge i fins i tot abandonar les illes per mor de la crisi residencial. Així ho posa de manifest el darrer volum de l'Observatori Social de les Persones Majors que ha presentat Comissions Obreres.
3: Segons l'estudi, per a un jubilat amb una pensió mitjana de 1.442 euros, un lloguer és pràcticament impossible, amb preus mitjans per un pis de 65 metres quadrats de 1.308 euros al mes. Per això, cada vegada hi ha més persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge, no amb els seus familiars, sinó amb altres persones grans que estan en la mateixa situació. I és que la diferència entre la situació d'aquest col·lectiu a les Balears i el de la resta de l'Estat és molt diferent. Ignacio García, de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de tot l'Estat.
4: Más del 80% de las personas que reciben ayudas en Baleares reciben prestaciones de baja calidad. Además, la lista de espera en la que están más de 11.000 personas, se tarda en cubrir 192 días, cuando la ley establece un máximo de 180 y con la nueva regulación deberían ser 90.
3: A banda de compartir habitatge, cada vegada hi ha més persones grans que venen a casa seva i es traslladen a altres comunitats autònomes on els preus són més assequibles, fins i tot deixant el fills a les Balears. Segons l'informe, aquesta tendència ha augmentat els darrers 3 i 4 anys. Mateu Bosch, secretari general de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres a les Illes, explica que afecta especialment les persones grans que han de viure de lloguer i no poden assumir-ne el cost.
5: Parteixes d'aquí, vens i te'n vas, te quedes uns dobbers amb els quals viuràs bastant millor, sobretot si ha d'anar de lloguer. Si ha d'anar de lloguer, moltes vegades, pues, en els preus que estan els lloguers aquí, amb una pensió mitjana de 1.600 euros, pues, a lo millor te queden 100-200 euros per les despeses diàries, després d'haver pagat, i tot això ha creat per la crisi de la vivenda que vivim en aquesta comunitat.
0: I a Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada fos desnonat.
3: És José Carmelo, de 67 anys, que ha començat aquesta vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi. El passat 6 d'octubre va ser desnonat de la caseta que tenia llogada en un hortal després que els propietaris no li renovessin el contracte. Assegura que no té cap alternativa on viure. Diu que no es mourà de davant l'Ajuntament i que mantindrà la vaga de fam fins a aconseguir una solució.
6: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha. Pero es que me niegan hasta una ducha y he vivido toda la vida aquí. Entonces, ¿por qué este desprecio?
0: Mentrestant, a Palma, un jutge ha aturat in extremis el desnonament d'una família amb tres fills al barri de Sant Oliva, a Palma. La família té tres menors a càrrec seu i un d'ells està diagnosticat d'autisme, mentre que un altre es troba en valoracions. El desnonament es va decretar per l'impagament del lloguer després que un dels progenitors perdés la feina. Francesca Mas, bon vespre.
7: Bon vespre. L'ordre de desnonament hauria estat sol·licitada per una empresa vinculada a un empresari amb altres societats i nombroses propietats, segons el mateix comunicat. Joan Segures, el portaveu substitut de l'associació Stop Desnonaments.
8: El desnonament s'adona arrel d'un impagament per culpa d'un acomiadament que, clar, l'indemnització de l'acomiadament va arribar, com que era judicial, va arribar després del temps de pagar. Per tant, el contracte queda rescindit. L'empresa se presenta com a petita tenidora. Clar, de fet, presenta un certificat que diu que no té cap habitatge segons el registre de propietat. Si no té cap habitatge, com lloga un habitatge? Com es contracta diu habitatge?
7: En tot cas, el jutge ha estimat el recurs de l'associació que explicava totes aquestes circumstàncies i per això ha saturat el procés. Ara els activistes esperen que la suspensió es mantingui en virtut del decret Mari Carmen aprovat per l'Estat.
0: I en aquest context d'emergència habitacional, la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha autoritzat la construcció de 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Son Simonet.
7: El projecte preveu fer-hi habitatges d'entre 80 i 120 metres i prop de 300 places d'aparcament. També trasters distribuïts a les plantes subterrànies i tres locals a la planta baixa. L'autorització arriba 30 anys després que l'exèrcit deixés d'usar aquest espai situat a la carretera de Valldemossa. La façana haurà de ser conservada.
0: I el consistori ha iniciat els treballs per eliminar el carril bici del carrer Blanquerna. Es preveu que deixi d'estar operatiu a principi de desembre.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: 7:19, un excés de velocitat hauria causat l'accident mortal al Rally Challenge de Mallorca divendres passat.
3: És la hipòtesi que sosté la Guàrdia Civil, tot i que no descarten altres factors com deficiències a la carretera. L'accident va passar a la Serra de Tramuntana, al tram entre Lluc i Pollença. A l'alçada de Mortitxa, el pilot va morir, mentre que la copilot continua ingressada amb fractures vertebrals. Ha assegurat, a través de xarxes socials, que conserva la mobilitat de cames i braços.
0: I ha rebut l'alta el jove ferit greu en un accident de trànsit a la carretera que uneix Eivissa i Santa Eulària.
7: El sinistre ha tingut lloc aquesta matinada i l'han protagonitzat dos cotxes que han fet diverses voltes de campana. Hi ha hagut dos ferits, un de greu de 33 anys, que després d'ingressar a Can Misses amb diversos traumatismes ha rebut l'alta. L'altra ferida, una jove de 28 anys, ha estat traslladada a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario amb ferides però de caràcter lleu.
0: I les discoteques d'Eivissa tanquen la temporada amb 90 actes pertinença de drogues a Sant Antoni de Portmany, de les quals 86 corresponen a persones estrangeres i la cocaïna rosa és la substància més destacada. A Santa Eulària, 31 actes han estat per presumpta tinença de drogues i a Sant Josep s'han registrat un total de 152 incidències en 4 jornades.
3: Entre les incidències comptabilitzades a Sant Josep durant el cap de setmana hi ha 10 accidents de trànsit, avisos per sorolls i actuacions per baralles i conflictes. També s'han interposat 88 denúncies per estacionaments indeguts als afores de l'aeroport de Santa Eulàlia, un dispositiu especial amb 7 agents locals i un cas detector de substàncies estupefaents ha aixecat 31 actes per indicis de possessió de drogues, sobretot cocaïna.
0: I ha quedat en llibertat en càrrecs un home de 28 anys detingut com a presumpte violador d'una dona de 43 a un descampat a Sant Llorenç d'Escardassar.
7: L'home va recollir en cotxe la víctima que estava sota els efectes de l'alcohol per després d'agredir-la sexualment prop del castell de Cànamé. L'acusat hauria acompanyat posteriorment la víctima a la policia local de Son Servera. L'endemà va ser citat per la Guàrdia Civil, que el va detenir. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs i ordre d'allunyament per al presumpte agressor.
0: El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades. La plantilla judicial i fiscal de les Balears s'ampliarà amb 13 noves places de jutges i 4 de fiscals a partir de l'any que ve.
3: El govern espanyol impulsa en la tramitació urgent de 2 decrets llei la creació d'un total de 500 places de jutges i 200 de fiscals a tot l'Estat. En el cas de les Illes, la plantilla judicial creixerà un 8% respecte a l'actual. De les 13 noves places, 10 són per tribunals d'instància a localitats com Palma, Eivissa o Mo. Les altres dues seran per l'Audiència Provincial de Palma i una altra, d'adscripció territorial. Pel que fa a les places del Ministeri Fiscal, la plantilla creix un 5,1% a les Illes, passant de 78 a 82 membres. En els darrers 2 anys, per cert, s'han creat 29 places judicials a les Illes, un fet que suposa un increment de prop d'un 20%.
0: I les presons de les Balears s'estensen en un moment en què la criminalitat s'ha disparat en l'augment dels delictes penals. Segons ha sabut IB3 Ràdio, en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15% i la presó de Palma és la que acusa més massificació. De fet, supera una trentena per cent la seva capacitat.
7: Els funcionaris avisen que la conflictivitat i les agressions estan en alça dins les presons. Entre les causes hi ha l'enduriment de les penes, que són més llargues en determinats delictes. La fotografia fixa de la presó de Palma mostra mòduls sobreocupats, alguns dels quals superen els 130 interns. El funcionari de presons, Jesús Casado, també delegat de CESIF a les Balears, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos, tal com succeeix en molts casos, s'altera la convivència i es registren més incidents, alguns amb violència.
10: Que hay otros módulos que están muy sobreocupados, por encima de 130 plazas. Esos módulos al final se convierten en una bomba de relojería porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
7: La Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de les Balears explica que el motiu de l'augment de la població reclusa es deu a les reformes del Codi Penal i la tendència dels jutges a acordar presó preventiva a la població estrangera.
0: 6 minuts per arribar a les 7:30.
9: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: A partir de demà, els pagesos podran sol·licitar les ajudes per compensar el sobrecost dels pinsos a les explotacions ramaderes.
3: El govern, a través de Fogaiba, obre una convocatòria de 3,5 milions d'euros destinats a minvar l'increment dels preus d'alimentació del bestiar derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. El termini per presentar les sol·licituds comença demà i es podran demanar fins al 30 d'octubre.
0: I els transportistes d'Eivissa lamenten una nova pujada en el preu del transport als vaixells i una situació de màxima incertesa per al sector. La pujada de preus, que ja han repercutit en un 15%, s'afegeix, expliquen que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix Eivissa. Informa Carmen Cires.
11: Explica el president de l'Associació de Transportistes de Pimef, José Raya, que les navilieres ja han començat a aplicar una nova pujada del 7% que s'afegeix a les anteriors i des del març ja sumen un increment total del 20%.
12: te digo que cuando esto se pone así, muchas empresas van a quebrar el transporte. Esto hay estadísticas y tal, y muchas empresas van a quebrar porque estamos ya muy colgadas muchas. I esto es la puntilla que te faltaba.
11: Això a banda de la pujada dels preus del combustible, que des del març ha pujat d'1,40 als 2 euros, i dels problemes de manca de personal a Eivissa que els obliguen a rebutjar bones feines. És José Raya de nou.
12: El otro día, por ejemplo, nos pidieron para traer 45 camiones para una obra grande. No tenemos gente para poder hacer esto. 45 camiones pueden ser alrededor de 60.000 euros de facturación, pero esto te hablo de un pedido. Pero claro, tú sabes el montón de pedidos que decimos que no porque no tienes gente. Es que no lo quiero ni cuantificar, de verdad.
11: Diuen que les ajudes institucionals han pal·liat la situació, però que el sector del transport a Eivissa lamenta una situació especialment difícil d'incertesa en què els empresaris es veuen obligats a repercutir les pujades de preus. De moment ja han fet en un 15% o tancar les empreses.
0: I una trentena de docents de l'ensenyament concertat s'han concentrat davant del Parlament per exigir la devolució salarial del 2% de corresponent a l'any 2020. Amb lemes com "no som docent de segona" o "som aquí per més de 3.500 companys", els mestres i professors han reclamat al govern que compleixi els acords pactats per equiparar els docents de la concertada als de la pública.
3: Acusen la consellera de Treball de fer-ne una interpretació restrictiva que deixa fora de la compensació més de 8.500 treballadors. Parlen d'entre 800 i 1.000 euros per docents. És el responsable d'ensenyament d'USO, Juan Carlos Lorenzo.
13: De hecho, hace 10 días interpusimos un tamiz, no hubo acuerdo, por lo tanto ya tenemos el primer paso para interponer el conflicto colectivo. Y el conflicto colectivo pues llevará a la administración a los tribunales, ya que no se dignan a buscar una solución, además de algo que ya se había pactado, se había respaldado dentro del Consejo de Gobierno y que se había incluso calendarizado.
3: El sindicat ha recollit unes 3.000 reclamacions individuals i impulsarà la demanda corresponent de conflicte col·lectiu.
0: I UGT i Comissions Obreres reclamen una pujada del 7% del salari mínim interprofessional per l'any que ve, fins a superar els 1.500 euros mensuals en 12 pagues. Aquesta és la proposta que els dos sindicats majoritaris traslladaran al govern espanyol durant les negociacions per actualitzar el salari mínim.
3: Actualment el salari mínim se situa en 1.424 euros mensuals en 12 pagues, prop de 17.000 euros bruts anual. Els sindicats proposen elevar-lo fins al 18.300 aproximadament. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa aquest increment.
14: Creemos que la subida del SMI del año 27, teniendo en cuenta el desfase que hay entre la subida del mes de febrero de este año y el IPC, estamos hablando de un desfase de en torno al 2%, por tanto, nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% para el año 27.
3: Més enllà de la qüestió salarial, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha aprofitat per reclamar mesures urgents davant la crisi de l'habitatge. Entre les propostes, construir 100.000 pisos assequibles, limitar els preus dels lloguers i reforçar la protecció contra els desnonaments. Sordo també ha defensat la vaga general de l'11 de novembre, que considera plenament justificada.
15: Ahora mismo lo que planteamos es dar una cobertura de paro general a una movilización de carácter social que es ofensiva, que pretende situar reivindicaciones sobre vivienda, pero también sobre otras cuestiones laborales, pretende aglutinar toda esa expresión en una demanda de políticas públicas mucho más valientes en una cuestión tan importante como la de la vivienda.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, arrencam amb una notícia que acaben de saber. El delegat del govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, dimiteix. El socialista deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià al maig de l'any que ve.
2: Així ho ha anunciat en un vídeo publicat a les seves xarxes socials, en què assegura que encet aquesta etapa amb molta il·lusió.
3: En julio assumí mi candidatura a l'alcaldia de Calvià. Y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: I l'habitatge ha tornat avui a enfrontar el govern i l'oposició en un ple del Parlament marcat per un minut de silenci polèmic, en recorda Mari Carmen.
2: La majoria de la cambra, formada pel Partit Popular i Vox, han desestimat la petició del socialista Iago Negueruela d'homenatjar la dona de 87 anys que va morir la setmana passada a Madrid i que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge accessible. Així tot, de manera improvisada, finalment s'ha aprofitat una intervenció de la socialista Carol Márquez per fer el minut de silenci que només ha secundat l'esquerra.
1: Durant el ple, el conseller d'Habitatge José Luis Mateo ha descartat restringir l'adquisició de segones residències en resposta a la petició del diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, que els acusava de l'especulació.
4: Els mallorquins estem farts de pujades de 600, 700 o 800 euros del lloguer. I això passa perquè Marga Proença nega a topar els preus del lloguer.
5: Ha sido este govern quien ha puesto como requisito para acceder a una vivienda de protección o de precio limitado la exigencia de un mínimo de 5 años de residencia. Figuras que son permanentes y que, por lo tanto, evita que se pueda especular con ellas.
1: Precisament la crisi de l'habitatge expulsa persones grans de les Balears i les obliga a traslladar-les a altres comunitats autònomes on els preus són més assequibles.
2: Comissions Obreres alerta que cada vegada més pensionistes han de compartir pis o abandonar les illes perquè no poden assumir el cost del lloguer, ho explica el secretari general de la Federació de Pensionistes de Comissions, Mateu Bosch.
6: Gent que sí que s'ho planteja i diu, pues jo me'n vaig, jo me'n vaig segon, pues un posto és igual, però allà al Maco tindré una vida molt més holgada que aquí.
1: I l'Ajuntament de Palma autoritza la construcció de 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Son Simonet.
2: El projecte preveu a més 3 locals a la planta baixa i unes 300 places d'aparcament. L'autorització arriba 30 anys després que l'exèrcit deixés de fer servir aquest espai situat a la carretera de Valldemossa.
1: I ja hi ha data pel debat de política general, serà dimarts que ve.
2: La presidenta ha registrat avui la sol·licitud a la cambra per sorpresa, ja que la resta de partits que han de preparar la rèplica ho desconeixien. Però farà balanç de la legislatura dimarts i dimecres serà el torn de la resta de partits. Es preveu que l'habitatge i la migració centrin el debat.
1: I l'excés de velocitat és la principal hipòtesi, segons la Guàrdia Civil, de l'accident mortal al ral·li de divendres passat.
2: La copilot, que continua ingressada en fractures vertebrals, ha publicat a les xarxes socials que té mobilitat als braços i les cames. L'accident, en el qual va morir el pilot del vehicle, va tenir lloc a la carretera de la Serra, entre Lluc i Pollença, a l'alçada de Mortitx.
1: I les Balears tindran 13 jutges i 4 fiscals més l'any que ve.
2: El govern espanyol impulsa amb la tramitació urgent de 2 decrets llei la creació d'un total de 500 places de jutges i 200 de fiscals a tot l'Estat. En el cas de les Illes, la plantilla judicial creixerà un 8% respecte a l'actual.
1: Els Reis continuen la seva visita a Ceuta, la primera durant el regnat de Felip VI.
2: Els monarques han assistit avui a hora baixa a un acte en record dels 95 migrants morts el dia 30 i 31 de juliol quan tractaven d'arribar des del Marroc. 82 d'ells dilema. Al matí s'han reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que ha advertit que la ciutat autònoma passa pel moment més difícil de la història recent.
7: En jaque nuestra soberanía, Ceuta desestabilizada en todos los ámbitos y al borde del abismo, los derechos de los ceutíes sensiblemente perjudicados, en definitiva una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
1: A la següent mitja hora de l'informatiu escoltarem les paraules del monarca Felip VI, que en aquests moments intervé a Ceuta. Demà els Reis seran a Melilla. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports, en Gavi Fortesa. Bon vespre.
8: Bon vespre.
1: La jornada que va acabar ahir a segona divisió ha estat, Gavi, positiva per al Mallorca.
8: Així és, les derrotes de l'Eibar, el Castelló i el Burgos han aclarit el panorama classificatori del Mallorca, que amb la victòria davant les Palmes es quarta només 4 punts del líder Almeria. L'equip de Luis García ha descansat avui i demà tornarà als entrenaments per començar a preparar el partit de dissabte a Eibar. Pel que fa a la primera divisió, dos exentrenadors del Mallorca són notícia a les darreres hores. D'una banda, avui està presentat Iago Barrasate com a nou entrenador de l'Osasuna, equip del que va arribar al Mallorca i el que torna en substitució de Ramis. Avui ha parlat Arrasate a la seva presentació.
9: Han pasado dos años y pico, he estado bastantes meses ahora para formarme, para cargarme de energía, y siempre lo he dicho de forma natural, cuando Osasuna me necesita y yo entiendo también que puedo aportar a Osasuna, pues eso se iba a dar de forma natural. Recibo una llamada de Cata el domingo, creo que desde el aeropuerto, nos juntamos a la noche y por eso estoy aquí, porque creo en Osasuna, creo que en la vida hay que ser agradecido siempre y a veces hay que ser valiente también. Y bueno, juntando las dos cosas, pues aquí estoy.
8: I d'altra banda, qui ja ha debutat en el seu nou equip és Javier Aguirre, que amb el València va aconseguir un empat a Santander.
10: Lo que me gustó durante los 90 minutos fue la actitud de mis jugadores. Eso sí que me gustó. Cómo corrieron, cómo lucharon, cómo tres acalambrados y el equipo seguía dando la cara ante la adversidad. Te digo, el 2-1 cae muy pronto y dices, uff, ¿y ahora qué? Entonces sí, yo creo que hubo eso de la actitud, me gustó mucho.
8: A Primera Federació, l'AU d'Eivissa acumula problemes de lesions. Ens ho conta el nostre company Víctor Sancho.
11: El creixement de l'equip de Raúl Jona va en paral·lel a l'increment de membres de la plantilla en la infermeria. Si l'equip va començar el curs gairebé amb l'única baixa llarga d'Ivan de l'Olmo, que encara està lesionat, ara són més. I a més, els jugadors importants que no arribarien per jugar dissabte contra l'Àguiles, el primer dels dos rivals consecutius fora de casa. La darrera baixa, la de Javi Eslava, el davanter català, va fer-se mal contra el Castella i avui no s'ha entrenat. Tot apunta que no arribarà al següent partit. Genaro, lesionat als isquis, tampoc està. També l'extrem francès Georges Masella continua fora de servei i altra de les darreres baixes és Iker Varela. Altre home de banda, en aquest cas, amb problemes a l'abductor, en qui no pot comptar tampoc el tècnic de la Rioja. Clarament, l'equip ha d'afrontar dos partits complicats sense gaire alternatives en atac, com per exemple només un punta, Manu Justo, que a més és un dels jugadors cridats a ser importants però que encara no ha agafat el ritme a la competició. Només ha fet un gol. L'Eivissa millora en el joc, està a dos punts del play-off, però té una clara preocupació a la infermeria.
8: Seguim en futbol. Avui tenim jornada de Champions amb tres equips espanyols en joc. Des de les 9 del vespre, el Barça visitarà el Galatasaray i l'Atlètic de Madrid i el Villarreal reben a casa el Manchester United i el Nàpols. Del Galatasaray-Barça sentim el central blaugrana Pau Cubarsí.
12: Que aniran a per totes perquè estan al seu camp, estan en el seu camp i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
8: De l'Atlètic de Madrid, Manchester United, parla Diego Pablo Simeone, entrenador de l'equip madrileny.
13: Bueno, sabemos las dificultades que tiene esta competición. Este formato te obliga, sea de local, sea de visitante, el primero, el último partido, intentar sumar, y evidentemente necesitamos puntos, como lo necesitan todos los equipos que quieren continuar en esta competición.
8: I per part del Villarreal també podem escoltar el seu tècnic, Íñigo Pérez.
14: Creo que no es urgente ni para ellos ni para nosotros. Otro punto diferente es el que comentaba anteriormente, que es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado, por querer celebrar con tu afición, por ganar a un equipo como el Nápoles. Creo que hay que enfocarlo desde ese prisma y no desde el nerviosismo o la urgencia por la jornada 1, en ambos casos.
8: Demà serà el torn de Real Madrid i Betis, que jugaran contra Roma i Porto. I la selecció espanyola jugarà a la 1 de la pròxima matinada el segon partit amistós contra els Estats Units, a qui ja varen guanyar fa uns dies per 0-2. Amb les mallorquines, Patrick Guijarro i Lucía Corrales, recordem que no hi són per lesió Mariona Caldentey i Kiota Coll. El partit serà especial per a la capitana, Alexia Putellas, perquè signarà els 150 partits internacionals amb la selecció. D'aquesta dada parla la seleccionadora Núria Bermúdez.
15: Todos sabemos quién es Alexia, es una referente tanto dentro como fuera del campo y sobre todo es una inspiración para las generaciones recientes y las generaciones del futuro. Así que tenemos la suerte de poder verla mañana en esos 150 partidos y ojalá sean muchos más.
8: En bàsquet, la sensació de la temporada està sent l'Azul Marino, recent ascendit a la Lliga Endesa i que de moment compta els seus partits per victòries, 3-3, i lideratge compartit amb Casademont Saragossa i Mirai Escotren. Serà el pròxim rival. Avui ha passat pel programa d'Esports 3 d'IV3 Ràdio la jugadora Belén Arrojo, que se mostra prudent.
16: Somos muy conscientes, ¿no?, de lo importante que son estas tres primeras victorias, pero también te digo que, por lo que conozco el equipo está con los pies muy en el suelo. En esta liga puede pasar cualquier cosa en cada jornada. Entonces, bueno, con la ambición que creo que cada una de nosotras tiene y con ese deseo de seguir haciendo las cosas bien y seguir ganando, por supuesto, pero siendo muy conscientes de que hay que dar el 100%.
8: I anem acabant amb futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal ha començat una temporada més el Tour by Blanc i Blanc, visitant al llarg de l'any diferents indrets al voltant de l'illa. A la presentació, el president del club, José Tirado, ha parlat de com ha començat l'equip la temporada, amb 5 victòries en 5 partits.
17: Evidentemente feliz, muy contento. Estamos viendo un equipo que al día de hoy para mí está manteniendo un nivel de ambición y de hambre que yo siempre he pensado que es lo que te marca la diferencia. Pero bueno, yo creo que el Palma ha dejado claro que en este torneo de apertura quiere ir a por todas. Nos quedan 10 partidos, 10 finales. Evidentemente va a ser difícil ganar 15 partidos, pero vamos a intentar ganar los máximos posibles y a ver si nos llega para poder ganar el trofeo de apertura que tanta ilusión nos haría a todos, ¿no?
8: El Tour Blanc i Blanc visitarà aquesta temporada els municipis de Muro, Esporles, Artà, Inca i Felanitx. Aturada la Lliga, amb finestra internacional de seleccions i amb Lucao i Fabinho amb la selecció brasilera, l'equip entrena aquesta setmana i no tornarà a jugar fins dia 25 a la pista del Manzanares.
1: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
18: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IV3 Ràdio.

0: Més turistes a Formentera, però estades més curtes, el doble de treballadors en l'estiu en comparació al mes d'hivern i el preu de l'habitatge com un dels motius de la pèrdua de qualitat de vida són algunes de les dades que recull en la memòria sobre l'economia, el treball i la societat de les Balears de 2025 elaborada pel Consell Econòmic i Social.
1: L'informe assenyala que l'any 2025 el nombre de turistes a les Pitiuses va créixer un 1,2%, la durada mitjana de les estades, però, va caure un 7%. Pel que fa al mercat laboral, la memòria mostra que Formentera té l'índex d'estacionalitat més alt de totes les illes, prop d'un 150% de variació entre juliol amb 7.628 treballadors i desembre amb poc més de 3.000. Aquest estudi assenyala més la problemàtica en matèria d'habitatge com una de les causes principals en la pèrdua de la qualitat de vida dels residents, ja que l'esforç per comprar un habitatge a les Balears és de més de 61 anys de renda. Escoltam el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i tot seguit el president del CES, Francesc Fiol.
2: Destaquen dos fets importants. Un és l'habitatge. Sabem que l'habitatge a les Illes Balears és car i que Formentera ho és més. I, per una altra banda, el cost de la vida que s'està disparant.
3: I suposam que una persona dediqui el 30% de la seva renta disponible a invertir-ho en l'adquisició d'una vivienda, necessita 60 anys de la seva vida. En canvi, la mitja espanyola són 30 anys.
0: I el Consell d'Eivissa assegura que actualment tota l'oferta d'allotjament turístic que s'anuncia als principals portals d'internet és legal. Alberto Ferrer.
4: Només enguany s'ha impedit que uns 5.000 allotjaments il·legals es tornessin a comercialitzar a llocs com Airbnb. El vicepresident del Consell destaca que en un parell d'anys s'ha passat de més de 7.000 anuncis als 1.200 que hi ha ara. Gairebé tots són cases al camp perquè, com ha recordat Mariano Juan, avui al dia d'IB3 Ràdio, el lloguer turístic de pisos és il·legal a l'illa d'Eivissa.
5: Que l'any passat es varen retirar aquests anuncis, més de 4.000 anuncis, unes 19.000 places turístiques. Aquest any han intentat tornar a entrar 5.000 anuncis. Vol dir que fora de les plataformes fa molt de fred. I jo puc dir que aquest any és el primer any on tota l'oferta que existeix a Booking i a Airbnb, tota és legal. I a Eivissa el que hi ha són, doncs, 2.300 vivendes turístiques en escamp. Vivendes que tenen una mitja de 300 metres quadrats.
4: Tot i els èxits contra l'intrusisme i que també han baixat un 30% les operacions immobiliàries d'estrangers a Eivissa, Juan veu que encara manca oferta de pisos.
5: El que ens fa falta és un xoc d'oferta. Hi ha qui proposa que es reparteixi el poc que hi ha. Nosaltres el que proposem precisament és que s'augmenti l'oferta. Això no vol dir necessàriament construir més.
4: I és que la població s'ha duplicat en 25 anys, però la construcció no li ha seguit el ritme, amb un dèficit d'uns 9.000 habitatges a dia d'avui.
0: I negativa de Ciutadella subministrar aigua desalinitzada a Maó, el consistori Maones va fer una petició per aprofitar-ne els excedents, però Ciutadella alega que no en té i que, per tant, no pot subministrar altres municipis.
1: Davant la manca d'aigua potable, Maó, l'Ajuntament va sol·licitar aquest agost, mitjançant la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua, disposar del sobrant d'aigua tractada a la planta del Ponent. La petició era d'entre 200 i 300 metres cúbics diaris. Per fer-ho, era necessari disposar d'un dispensador a la desalinitzadora que no existeix i que ara es tramita. L'alternativa, doncs, implica carregar aigua de la xarxa directament sota autorització prèvia de l'Ajuntament de Ciutadella. En la seva resposta, sosté que no disposa d'excedent d'aigua desalinitzada per subministrar altres municipis. Ho ha avançat avui al Parlament el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
6: Hemos sacado el proyecto, pero el dispensador para poder suministrar directamente agua potable no lo teníamos en marcha, que ahora lo tenemos en fase de adjudicación, pero el ayuntamiento y la única forma de poder suministrar agua de la desaladora era a través de la red de agua potable del Ayuntamiento de Ciutadella. El Ayuntamiento de Ciutadella no quiso y entonces esa posibilidad no se pudo tirar adelante.
1: Davant la negativa, Mo va optar per abastir-se d'Esmercadal, una decisió polèmica i que, com s'ha sabut avui, tampoc no tenia l'autorització de la conselleria, segons ha confirmat el conseller Lafuente. El diputat no adscrit, Xisco Cardona, més recorda que Esmercadal pateix restriccions d'aigua.
7: Porque tengo que recordar que el municipio de Mercadal también vive restricciones de agua y que se vaya a sustraer sin permiso ni autorización ninguna agua de un pozo como el de Sarroca, con camiones cisterna, la verdad es que llama poderosamente la atención.
1: Maó fa dos anys que no disposa d'aigua potable pel mal funcionament de la planta desnitrificadora de Malpúger.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Els partits d'esquerres continuen negociant a contrarrellotge aliances electorals per evitar la dispersió del vot del 29 de novembre, després d'anunciar aquest cap de setmana que Catalunya s'integrarà a les llistes d'Esquerra Republicana. Podem ha reconegut avui que també manté contactes amb el Front Comú, integrat per Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida. De moment, però, les negociacions no han fructificat i encara no hi ha una fórmula d'acord.
1: Podem avui ha defensat l'acord assolit a Catalunya i anima la resta de l'esquerra a sumar-s'hi, tot i l'oposició dels comuns, que va ser la segona força a les generals del 2023, només superades pel Partit Socialista Català. La portaveu al Congrés, Ione Belarra, no descarta assumir acords en la resta de forces d'esquerra, però demanen que s'assumin al seu projecte i no a l'inrevés.
9: Necesitamos una izquierda fuerte, una izquierda que dé esa pelea. Y yo creo que las personas que mejor pueden hacer equipo son Gabriel Rufián e Irene Montero, insisto. Pero, por supuesto, todos los esfuerzos bienvenidos, toda la gente que se quiera sumar, bienvenida.
1: Els comuns, mentrestant, no llencen la tovallola i seguiran negociant per tancar llistes úniques de l'esquerra, segons el seu portaveu parlamentari, Gerardo Pisarello.
10: No vamos a dejar de hablar con Esquerra Republicana, no vamos a dejar de hablar con Podemos, no vamos a dejar de hablar con el resto de fuerzas políticas, porque me parece que hay una parte importante de la ciudadanía que está preocupada, muy preocupada por la situación que estamos viviendo y que lo que nos está pidiendo es que nos centremos en un programa común que existe. Aquí no hay grandes diferencias programáticas en este momento.
1: Mentrestant, a l'altra banda de l'espectre ideològic, el que sí que han arribat a un principi d'acord per concórrer plegats a Navarra són el Partit Popular i la Unió del Poble Navarrès. Els dos partits varen presentar-se per separat a les darreres eleccions i varen assolir un diputat cadascun en aquesta circunscripció.
0: I en les eleccions del 29N, com a rerefons, continuen les reaccions a la decisió del Suprem de mantenir suspès de manera cautelar el dret a vot de d'haver 160.000 ciutadans espanyols. Són descendents d'exiliats que varen obtenir la nacionalitat gràcies a l'anomenada Llei de Nets. Alguns ja havien votat a les eleccions de l'any 2023, però ara hauran de demostrar davant els consolats que compleixen els requisits legals que poden tornar a votar.
1: El PP ha celebrat la resolució després d'haver acusat el govern espanyol d'intentar alterar el cens electoral en benefici propi. La vicesecretària de Regeneració Institucional, Cuca Gamarra, ha valorat positivament la decisió. En canvi, l'executiu i la fiscalia havien demanat aixecar la suspensió davant la impossibilitat de revisar tots els expedients abans dels comicis.
11: Un procés electoral limpio i transparent empieza por un censo electoral que sin incidencias. Y por tanto, bienvenida esa ratificación por parte del Tribunal Supremo a proteger el censo electoral para que estas elecciones puedan transcurrir con absoluta normalidad.
1: Una decisió que va proposar el partit d'extrema dreta Vox. La portaveu del govern de l'Estat, Elma Saiz, per la seva banda, ha lamentat la suspensió del dret a vots del descendents d'exiliats per la guerra civil o el franquisme i l'ha qualificat d'extrema gravetat.
12: Es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
8: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El rei Felip VI afirma que Ceuta i Melilla són part irrenunciable de la realitat nacional espanyola. Ho ha fet fa uns minuts durant la visita històrica que han fet els reis a Ceuta després de 19 anys de la darrera visita d'un cap d'estat espanyol a la ciutat autònoma. Una estada que arriba dos mesos i mig després de l'entrada massiva de persones migrants des del Marroc.
1: Feia des de l'any 2007 que un monarca espanyol no visitava Ceuta i serà la primera vegada que hi pernocti. Felip VI i la reina Letizia tenen previst dormir al Parador de Ceuta, un fet sense precedents en la història democràtica de la ciutat. Els reis han assegurat el compromís de tot el país amb el futur dels ciutadans de Ceuta.
13: Es tiempo para la unidad institucional, para la colaboración eficaz y sincera y para aplicar soluciones prácticas y tangibles. Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
0: El rei Felip VI, en una intervenció de fa uns minuts, ha dit que qui ha entrat de manera irregular haurà de tornar al seu lloc d'origen. L'objectiu del viatge ha estat mostrar suport als ceutis després de la crisi migratòria i fronterera i reivindicar que tant Ceuta com Melilla, que també visitaran demà, són ciutats espanyoles. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, els ha agraït públicament la visita i ha descrit així la situació de la ciutat.
14: En jaque nuestra soberanía, Ceuta desestabilizada en todos los ámbitos y al borde del abismo, los derechos de los ceutíes sensiblemente perjudicados, en definitiva una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
0: Els monarques mantenen en aquesta hora una trobada amb representants de la societat civil a la ciutat autònoma amb l'objectiu de conèixer de primera mà la seva situació. Felip VI i Letícia també han visitat una escola a Ullora Baixa i han assistit a un homenatge a les 82 persones migrants que varen morir al mar dia 30 i 31 de juliol. Novetats en el cas Leire Díez, el jutjat de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha citat com a investigat dia 28 d'octubre l'exmagistrat Luis Sáenz de Tejada per un presumpte assetjament a la jutgessa Beatriz Viedma, que va investigar David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. La Guàrdia Civil vincula l'exmagistrat a la presumpta trama que intentava obstaculitzar causes judicials relacionades amb el PSOE. L'investiguen per possibles delictes d'organització criminal, calúmnies i contra la integritat moral. Sáenz de Tejada nega les acusacions i assegura que no va contactar mai amb les persones que l'incriminen. El Consell de Ministres ha aprovat avui el Pla d'Acció de la Joventut que mobilitzarà prop de 60.000 milions d'euros. Un document consensuat amb una setmana amb una setantena d'entitats que representen aquest col·lectiu i amb una bateria de 300 mesures de diferents àrees com salut, educació, inserció laboral i habitatge. I pendents de l'operació del Papa Lleó XIV, que ha de ser operat avui a hora baixa a l'Hospital Gemelli de Roma per tractar un nòdul pulmonar. El Pontífex va anunciar diumenge aquesta patologia després de la pregària de l'Àngelus arran de la intervenció i de l'hospitalització. Ha cancel·lat totes les audiències previstes fins dia 20 d'octubre. I milers d'estudiants han tornat a sortir avui als carrers de París en la cinquena jornada de protestes contra la manca de recursos a l'educació pública francesa. Els manifestants també denuncien les actuacions policials durant les mobilitzacions anteriors. La marxa ha començat davant l'Ajuntament de París i pretén recuperar la força d'un moviment que ha perdut intensitat els darrers dies. Els estudiants acusen el govern d'Emmanuel Macron de no atendre les seves reivindicacions. 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Torna als majordocs el festival que romp tots els estereotips de les mostres. No creix ni vol fer-ho, no presenta estrenes, no llueix catifa vermella, perquè no vol perdre l'essència que cada any, i ja en són 8, el transforma en una cita imprescindible per als amants dels documentals d'autor. Enguany la cita serà del 9 al 14 de novembre, amb una aturada, això sí, dia 11. El majordot s'afegeix a la convocatòria de la vaga general. Sandra Martínez.
1: Com un exemple més de la implicació d'aquesta mostra en el món que l'envolta i que recullen les obres que s'hi podran veure, la història d'una artista afganesa que intenta fugir de l'Iran, la d'un nin miner de Bolívia, la dels darrers 70 anys d'història del Líban. El món és gran i és petit alhora, perquè els sentiments són arreu els mateixos i encara més davant d'un món en flames, aquest és el lema d'aquesta edició, que ens interpel·la en tots els sentits. El cineasta Miquel Ech és el director d'aquest festival.
2: D'alguna manera representa o una tot el que està passant en aquest món, no? Crisis, guerres, migracions forçades, a nivell climatològic doncs, també és un món que sembla que es desfà. I justament davant d'això volem reivindicar la festa com una resposta a aquest moment tan convuls, no per evadir-nos, sinó justament perquè pensant que plegats podem crear alguna cosa molt més interessant a nivell de futur.
1: I aquesta festa, una festa conscient que mira cap al futur, és pràcticament, podríem dir, l'essència d'aquesta mostra, que enguany tindrà com a convidat d'honor el cineasta francès Jean-Gabriel Periot i a la menorquina Natàlia Castro-Picón com a pensadora convidada. El majordocs és cinema, però és molt més.
2: Quan programes poc, tens temps perquè com a públic els cineastes puguin interactuar entre ells, però també amb el públic que és per aquí, perquè no tenim catifes vermelles que separen els uns dels altres, sinó que ens trobem tots en aquests bars i aquests espais que faciliten aquest accés, no?, i aquest diàleg. El cinema documental permet això, perquè els cineastes que són darrere són gent molt avançada a aquest contacte amb el públic i necessita tot realment aprendre del públic, entendre la pel·lícula que ha fet en aquests diàlegs, no?
1: El cinema balear, amb l'estrena absoluta d'11 curtmetratges, també serà ben present en aquesta edició, on les jornades professionals posaran el focus en la distribució. S'obriran de nou les portes també a tota classe de públic gràcies als programes pioners Educa i Comunitats.

0: Així sona entre Feldman, un projecte de Niño Delche i Héctor Caballero, que fins ara només s'havia pogut sentir en format d'avançament i que s'estrenarà de manera integral el dia 14 de novembre.
1: El projecte comptarà amb la col·laboració de 13 músics de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
2: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Artà, 107.3 a la Colònia, o radioartà.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

obro, oh, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Orbita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Senset.com.
1: Ja, l'escola.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.